0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxano. Au, ja m'ha acabat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ahora tú. Como yo. ¿Vale?
1: A ver, tú primero.
0: Vale.
1: ¿Cómo es?

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía Urbana, todos los lunes a las 8 con Baharu Dembaga en Radio Montornès.
2: La mejor música en Radio Montornès.

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

0: is not going to work.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Au, ja m'ha acabat.
1: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM. La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès 91.2 FM.

com un petó de nen gris de maig, com xiuxueig secret, com avança la serp, com cau la neu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
0: Radio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
2: Me gustaría...

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía Urbana, todos los lunes a las 8, con Baharu Dembaga, en Radio Montornès.
2: Radio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, bon diumenge. Avui, 31 de maig de 2025. Avui, últim dia del mes de maig. Avui acomiadem aquesta aventura que hem portat a terme des del dia 1 fins avui, 31, i ja mai més tornarem a recordar aquest mes. O sí, qui sap, això dependrà de les situacions que hem viscut durant aquest mes de maig. Bé, anem a fer un repàs de tot allò que ha estat notícia i que hem compartit durant la setmana amb tots vosaltres. Començarem amb una notícia de l'Ajuntament, perquè no sé si sabeu que l'Ajuntament de Montornès ha rebut el reconeixement d'Administració Oberta de Catalunya i s'ha situat al top 1 dels municipis d'entre 5.001 veïns i 20.000 veïns que han demostrat una major maduresa digital durant el 2025. Més a més d'aquests municipis i aquests habitants d'aquests municipis, doncs avui hem convidat a la Yasone Sánchez de l'Escola Amaris Natural, una escola de teràpies alternatives a la comarca del Vallès Oriental. Bé, avui ens parla de les constel·lacions i com perdre el nostre joc a la família i sentir-nos lliures, tot i perdre aquest primer joc o segon joc o tercer joc. Doncs és com ens hem d'habituar a la nostra posició a les constel·lacions. Arturo Padilla, ja sabeu que és escriptor local de Montornès, té a la seva biblioteca personal, em sembla que la friolera de 17 novel·les escrites per ell, novel·la juvenil. Doncs ara ha fet un altre llibre acompanyat per al seu padrí i la veritat és que val molt la pena que escolteu l'entrevista d'avui. El llibre es diu Gasolina en les venes i el circuit de Montmeló té molt a veure. Escoltarem a l'Arturo Padilla. I ens acomiadarem amb la secció del nostre company Manu Carrillo, Llibres i vinils. Aquesta setmana ens parla de la novel·la La necessitat d'amar, de Pablo Álvarez. I recordem que aquesta novel·la de La necessitat d'amar ha estat Premi Torín 2026 i és una novel·la especial que ens porta avui el Manolo. Acabarem amb la secció musical especial vinils d'òpera. Doncs avui ens endinsarem una mica a conèixer alguna de les òperes primes per doncs, gaudir del gènere. Tot això de la mà del Manolo Carrillo. I amb això acabarem el programa d'avui, ja sabeu, diumenge 31 de maig. Per cert, sabeu que avui és el Dia Mundial sense Tabac? Sí, doncs justament una efemèride promulgada per l'Organització Mundial de la Salut ha estat des de l'any 87, que el que vol és doncs, informar i conscienciar a totes les persones per als efectes nocius i letals del consum de tabac i l'exposició passiva al fum d'aquesta substància. I ja sabeu que ara també hi han aquests aparells que treuen fum que tampoc són gaire bons. De fet, diuen que són més dolents que el mateix tabac. Bé, també us diré que és el Dia Internacional del Tripulant de Cabina. Felicitats a totes les persones que doncs, ens fan la vida més fàcil tripulant naus. I ho deixem aquí. Ho deixem aquí per començar, clar, perquè no hi ha res millor que començar. Bon dia, Montornès, i bon dia, comarca.
2: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes amb Núria Catxán i Miquel Zafra.
1: L'Ajuntament de Montornès ha rebut el reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya i s'ha situat al top 1 dels municipis entre 5.001 habitants i 20.000, que ha demostrat una major maduresa digital durant 2025. Montornès ha empatat en aquesta primera posició amb el municipi de Llinars del Vallès i confirma la seva progressió a la millora dels seus indicadors de relació digital amb la ciutadania. Des de l'any 2021, l'Ajuntament ens manté entre els 10 primers de Catalunya. Precisament el regidor de Comunicació i de TIC i el municipi digital, Jordi Delgado, ha remarcat aquesta progressió i s'ha mostrat satisfet del reconeixement obtingut.
3: Nosaltres hem fet aquest procés de progressió. Tenim diversos reconeixements de l'Administració Oberta de Catalunya i del Consorci Local Red en aquest índex de maduresa. Per tant, jo el que valoro és, primera, molt positiu d'estar en el top 1 i, per tant, haver sigut de tota Catalunya, doncs, el municipi, juntament amb Llinars del Vallès, que entrem en aquest reconeixement, perquè indica que Montornès està assolint una maduresa digital de tots els serveis que posa a disposició, en els índexs de transparència, en la gestió de la informació que fem.
1: L'Administració Oberta de Catalunya otorga els reconeixements en base al seu índex de maduresa digital, que es determina a partir de l'anàlisi d'uns indicadors objectius de les dades d'ús dels serveis d'administració oberta i d'anàlisi dels webs dels ajuntaments i consells comarcals. El regidor, en declaracions als mitjans de comunicació, ha explicat que la puntuació de Montornès ha estat més alta aquest any perquè han ajustat els indicadors d'InfoParticipa, un informe de transparència. L'escoltem.
3: Hi havia una cosa que se'ns anava quedant pendent en els últims anys, que era l'InfoParticipa, que és un informe que fa de transparència a la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha esdevingut un cert referent. Nosaltres ja complíem altres índexs de transparència dintre del que és la llei de transparència, i això hi ha una graduació, no?, de puntuacions. En aquest cas, en l'InfoParticipa teníem penalització de puntuació perquè hi havia una part de la informació de la pàgina web i dels indicadors que no s'estaven reportant en la mateixa manera d'avaluar que tenia l'InfoParticipa. Llavors, recentment, també tot l'equip que estem preparant l'evolució de la pàgina web han començat a organitzar continguts també perquè l'InfoParticipa pugés aquesta puntuació, no? Està dintre dels 30 indicadors, però estàvem potenciant altres aspectes, no? Com pot ser, doncs, tots els serveis de carpeta ciutadana, de registre, de tauler, de tots aquests serveis que la ciutadania i les empreses al dia a dia sí que fan servir.
1: Delgado ha reconegut que la maduresa digital està en constant procés de transformació. És per això que ha identificat quatre reptes que afronta el consistori. Una nova web municipal, la incorporació d'eines d'intel·ligència artificial, la integració carpeta ciutadana única i la ciberseguretat.
3: El pla de treball que tenim és una nova pàgina web amb el suport de la Diputació, que això estem treballant-ho. La idea d'incorporar, doncs, eines d'intel·ligència artificial no només en lo intern, sinó que facilitin també la cerca d'informació a la ciutadania. I després, de la part dels serveis, el que sabem segur és que volem treballar en la integració de la carpeta ciutadana única, que això facilita que tant siguin tràmits amb la Generalitat, amb l'Estat o l'Ajuntament, tota la informació es concentra. Llavors, aquest també és un factor de treball important perquè s'ha creat també una eina per això, no? Llavors, és una mica aquest procés constant de transformació, de treballar lo intern, treballar també el servei a la ciutadania i millorar també la comunicació i la transparència. Sabem que hi ha aspectes com l'esquema nacional de seguretat, que és un aspecte molt complex, que tu has de també, doncs, proveir-te d'eines de protecció sobre la ciberseguretat, i hi ha tota una sèrie d'especificacions que has de complir, i aquest és un dels grans objectius que tenim. Tenir la certificació per part de l'Agència Estatal de Ciberseguretat conforme complim l'esquema nacional de seguretat. Aquest seria un dels grans objectius a assolir en el menor temps possible.
1: Des de l'any 2021, l'Ajuntament de Montornès es manté entre els 10 primers de Catalunya. Destaca a l'any 2023, en què es va aconseguir enfilar fins al top 3, i ara, al 2025, que encapçala la classificació.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès. 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu. Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana. Doncs tenim amb nosaltres a l'Arturo Padilla, que segurament a aquestes altures de la pel·lícula ja el coneixeu, i ell diu que ha fet un somni realitat, i és treballar amb el Jordi Sierra i Fabra, i junts han publicat una novel·la, Benzina a les venes. Bon dia, Arturo, un plaer tornar a parlar amb tu, trobar-nos aquí a la ràdio. I per tu, suposo que també, no?, un gran què, perquè et veig molt motivat amb aquesta proposta a dues bandes.
1: Bon dia,
0: Arturo.
1: Bon dia, Núria.
0: Doncs va, explica'ns un somni fet realitat. Com ha estat doncs poder anar a treballar en aquesta novel·la amb un dels teus mentors? Perquè això no acostuma a passar.
1: No, la veritat és que el Jordi Sierra i Fabra és un escriptor, podríem dir, de primera lliga. O sigui, si parléssim de futbol, seria un Barça ara mateix.
0: Toma ja.
1: Entendre'ns. No, en literatura juvenil jo penso que estem parlant d'un autor consagrat. Mira, vaig escoltar una entrevista seva fa poquet i deia que porta més de 600 llibres, 630 i escaig llibres escrits. O sigui, amb aquesta capacitat d'escriptura i de fer-ho bé, perquè és que el Jordi té una tècnica que ho fa i ho fa bé, perquè tu pots escriure molt i ser mediocre, però té, crec que una qualitat innata, té un ritme intern que fa que les seves novel·les siguin addictives. Llavors, estem parlant d'un mite en la literatura juvenil i també en el món de la música, perquè el Jordi també ha estat un referent en el món musical, va fer l'Enciclopèdia del Rock, o sigui que és un home molt polivalent. I llavors, que aquesta persona, aquest senyor, aquest mestre, em digui un dia, Arturo, vols que escrivim un llibre junts?
0: Va ser ell qui va picar la teva porta.
1: Va ser ell. I a més, estic content i estic convençut que ho ha fet per ajudar-me. Perquè realment ell no necessita escriure un llibre amb ningú. O sigui, ell ja té el nom fet, té la carrera feta. En aquest sentit, ell no hi guanya res. O sigui, a nivell personal sí, però vull dir a nivell mediàtic, a nivell professional no li aporta res. En canvi, a mi sí que m'ajuda. Perquè, clar,
0: però l'Arturo Padilla, quants llibres ha publicat ja?
1: Clar, amb aquest porto 16.
0: Ah, que
1: però
0: clar,
1: canvia la cosa entre els 600 que porta ell i els 3.
0: Quan has llegit tu d'aquests 600 que ha publicat
1: ell?
0: Perquè per tu és un referent, no?
1: És un referent. He llegit molt el Jordi Sierra i Fabra. Mm. He llegit molt el Jordi Sierra i Fabra, també et seré sincer. És impossible llegir tot el que escriu. És que no conec ningú que s'hagi llegit tots els seus llibres, però a mi m'agrada molt, m'agrada com a adolescent.
0: Mm?
1: Com a adolescent vaig tenir mala sort amb les lectures obligatòries de l'institut.
0: Això de vegades un... Sí, ja ho pots ben dir.
1: Sí.
0: De vegades no es trien bé els llibres i sí, això fa que la canalla moltes vegades no vulgui llegir.
1: No, i totalment d'acord, eh?
0: S'ha de treballar una mica això, no?
1: Crec que tenim un problema amb les lectures obligatòries dels instituts, perquè, clar, si et fan llegir un llibre de manera obligatòria, malament. La paraula obligatòria ja és una paraula que no acostuma a agradar. I en el meu cas, els llibres que em van fer llegir a l'institut no em van agradar. I els únics que em van agradar van ser En un lloc anomenat guerra, que anava d'un corresponsal de guerra en un país en conflicte, i El temps de l'oblit, que anava d'ETA. Un fill d'una terra i el fill d'un policia assassinat, i coincideixen. Llavors van ser dues històries molt potents i vaig descobrir que estaven escrites pel mateix escriptor, que és el Jordi Sierra i Fabra. Llavors aquí va començar tot.
0: Aquest va ser el punt d'inflexió.
1: El punt d'inflexió, perquè jo volia saber quan signava llibres, perquè deia, quina casualitat que els dos únics llibres que m'hagin agradat siguin d'ell. Em vaig ficar a la seva web per curiositat i allà vaig veure la convocatòria del Premi Literari que em va donar a conèixer. Va ser el premi que jo vaig guanyar amb 16 anyets. Uh-huh. Llavors, clar, m'agradava com a escriptor, el vaig poder conèixer en persona i m'agrada com a persona. És, d'aquests escriptors que ho té tot, no? Que és bon escriptor, però a més també és bona persona. Convoca aquest premi, que es paga de la seva butxaca, per donar l'oportunitat a joves adolescents a escriure el seu primer llibre.
0: Uau. Jo pensava que havia estat professor teu. Havia fet aquesta peli. No ha estat, no ha arribat.
1: I en el, bueno, en el punt, podríem dir, més metafòric, sí. O sigui, professor d'institut no, però... Clar, a l'hora d'escriure el llibre, hi he après moltíssim. Perquè la manera d'escriure el Jordi... Clar, és complicat escriure un llibre a quatre mans. I cada parella d'escriptors ho fa d'una manera diferent. En el cas del Jordi Sirri Fabra, ell es fa un guió. Ella, abans de fer una novel·la, sempre se la planifica abans. Es fa un guió superdetallat del que ha de passar a la novel·la. Però quan dic superdetallat, vol dir que si ell considera que un diàleg és important per la història, t'escriu el diàleg. O sigui, et fa com un resum, capítol a capítol, del que ha de passar en aquella novel·la.
0: Però pràcticament fa la novel·la.
1: Clar, l'esquelet, podríem dir, l'esquelet, l'essència de la novel·la la fa ell. Llavors, ell em va proposar el següent, em va dir, mira, Arturo, tinc aquesta novel·la, tinc el guió d'aquesta novel·la, la meva proposta és que a partir del guió tu l'escriguis i jo després et faig la revisió final. Però diguem-ne que la forma de treballar...
0: I per què tu, Arturo?
1: Doncs...
0: Això m'intriga molt, no? Perquè suposo que ell, d'alguna manera, t'ha de veure com el seu relleu generacional. Tu has pensat això?
1: Jo la sensació que tinc és que ell, sí, és, salvant les distàncies, però clar, el Jordi té 78 anys i ell és conscient que cal un relleu, no? I també ell ha generat escola. És que jo crec que el Jordi està fent una cosa molt maca, no només amb mi, sinó amb tots els guanyadors del premi, que els està donant una oportunitat de poder-se fer un nom professional. Llavors, tots els que hem anat guanyant el premi som de l'escola Jordi Sirri Fabra i, sense voler, de manera inconscient, ens emmirallem en la seva manera d'escriure, en el seu estil. Cadascú trobant la seva veu, però el punt de partida ha estat el Jordi Sirri Fabra. Aleshores, jo crec que ell, sí, d'alguna manera, vol perpetuar el seu llegat i és la manera de generar com una manera d'escriure molt directa. El Jordi escriu d'una manera molt àgil, molt directa, va a les emocions, i jo el que he après amb ell és això. O sigui, a mi m'ha ajudat molt a escriure amb ell, perquè de vegades menys és més.
0: I
1: jo sóc dels que tenia la tendència a explicar massa i ell em deia...
0: No fa falta.
1: Per al carro, sí, sí. Moments importants, potser una paraula, una frase curta, et diu més que no una parrafada on vulguis explicar-ho tot. I he après, eh? Jo pensava que el llibre, quan el vaig acabar, em diria el Jordi, està molt bé, i em va fer retocar cosetes, bueno, me les va retocar ell va fer la revisió final, i el que va revisar sobretot va ser això, moments clau, em va dir, baixa el ritme i sobretot no expliquis tant, condensa la informació per anar com a cops de puny, en el sentit metafòric, no? O sigui, que quan estiguis llegint el llibre et doni cops de puny que et facin reaccionar a les emocions, apel·la a les emocions directes. I és que, per això dic que ha estat el meu mestre, podríem dir metafòric, no físic, perquè però... no va ser professor meu, però metafòric.
0: Suposo que més o menys el llibre està fet al 50% d'una idea, després surt el llibre, no sé si al 50, al 75, al 85, no ho sé. Com ho valores tu?
1: És que és difícil de calibrar, perquè jo vaig escriure fa un temps una novel·la a quatre mans també amb un altre escriptor. Clar, amb l'altre escriptor sí que era més 50-50, perquè vam escriure una novel·la amb el Rubén Muntanya, que és un escriptor de Badalona, llavors hi havia dos personatges i cada personatge el feia un dels dos. És a dir, jo feia el personatge d'un noi amb síndrome de Down i l'altre escriptor feia el personatge d'una presentadora de televisió. Llavors vam decidir que cadascú adoptava la veu d'un personatge en primera persona i cada capítol el feia un dels dos. Llavors era més fàcil de planificar, per entendre'ns. En el cas del Jordi Sirri Fabra, clar, el guió és seu, però quan dic un guió parlo de 30 pàgines de guió, la implementació del guió, és a dir, qui va posar carn a l'esquelet vaig ser jo, però després la revisió me la va fer ell. I ell em va dir, si el llibre porta el meu nom, perquè estem parlant d'un llibre a quatre mans, ha de tenir també la meva empremta. Aleshores, va haver-hi...
0: Tu has deixat...
1: Capítols que... Un parell de capítols que em va reescriure.
0: Uh-huh.
1: Llavors, podríem dir que és un híbrid. És una sola veu que ve de les dues. I...
0: Tu has quedat satisfet.
1: Jo he quedat molt satisfet. Jo crec que el resultat és, per mi, millorable, perquè jo, al veure el que ell m'havia corregit, reescrit, és que deia, uau, és que millora moltíssim.
0: I tu estaves conforme.
1: Per descomptat. I
0: en tota aquesta història de Gasolina en les venes, que ja el títol és com molt cridaner, ha sorgit algun problema? Has tingut algun entrebanc? Li has dit, home, això que m'has tocat, a mi no ho veig.
1: A veure, vam tenir... ell m'ho va argumentar... Jo tenia una manera d'escriure que el Jordi em va dir, en aquesta novel·la no funciona. És un tema molt tècnic, mm-hmm. no? Però al final... La novel·la està escrita amb un narrador en tercera persona, però jo de tant en tant intercalava algun pensament seu en primera.
0: Uh-huh.
1: I el Jordi em va dir, no queda bé. No queda bé. O sigui, és com que treu, sembla que vulguis endinsar-te en la novel·la, en la ment del personatge, però t'està traient fora. I aleshores vaig veure que al començament
0: em va grinyolar
1: perquè dic, és que... Clar, jo pensava que li encantaria perquè era una proposta arriscada.
0: Mm-hmm.
1: Era una proposta arriscada. Però potser pel tipus de novel·la, estem parlant d'una novel·la per un públic juvenil, aquest tipus de tècnica narrativa, intercalar un narrador en primera quan estàs escrivint en tercera, potser per adults o per un públic molt lector funciona bé. Però
0: clar,
1: aquesta novel·la
0: és
1: una vocació, tenim una vocació d'arribar a un públic adolescent majoritari. O sigui, que la pugui llegir qualsevol persona i que li pugui agradar. Llavors, experiments d'aquests molt literaris potser no acaben de funcionar per la veu de la novel·la, pel tipus de tarannà, no? Les novel·les com les persones crec que tenen la seva personalitat.
0: Sí.
1: I has de trobar la veu de la novel·la, del narrador, de la història.
0: I és guai trobar-te amb algú que et faci aquests consells? Mira, Arturo, això així, perquè tu estàs acostumat a escriure tot sol, no?
1: Sí, és que realment, quan dic que he après moltíssim, és que ha estat curs d'escriptura, o sigui, intensiu, com un intensiu d'aquests estius que te'n vas de colònies, doncs és que m'ha servit molt, perquè jo tenia molts clichés. També ella em deia, és que hi ha frases que... estan molt usades, es repeteixen molt i perden el seu sentit.
0: Uh-huh.
1: Per exemple, una frase que ell em va dir, això, en el fons, no diu res. Perquè és molt exagerada, no? Se le congeló la sangre en las venas. No? Aquesta frase de se le heló la sangre, o se le congeló la sangre en las
0: venas.
1: Que
0: muy épico, sí.
1: Sí, que és com molt rimbombant, però em diu, s'ha utilitzat tant en literatura... que ja no diu res, o sigui, és com una frase feta però perd el seu potencial. Uh-huh. No? Llavors, ell em detectava clichés, perquè un escriptor ha de saber on està repetint clichés i on està innovant. I em deia, aquestes frases, que sí, que potser has llegit 20 cops en 20 llibres, en el fons ja perden el seu efecte. Hem de trobar maneres diferents,
0: coses diferents.
1: D'expressar uh-huh. el mateix.
0: Molt bé.
1: I per això... És que he après moltes
0: T'ha servit d'aprenentatge, això
1: sí.
0: Està boníssim.
1: Sí, sí.
0: A mi m'agradaria, sense fer spoiler, que ens expliquessis una mica qui és el protagonista, de què va la novel·la.
1: D'acord, bueno, el protagonista és un nano de barri. O sigui, el típic nano de barri, de 15 anys. No hem localitzat la novel·la en un lloc en concret. Podria ser un nano de la Mina, un nano de Bufalà, Badalona, de Sant Adrià, d'Hospitalet, de Cornellà, o sigui...
0: De qualsevol lloc.
1: De barri, sí, uh-huh. de barri de qualsevol ciutat gran. Aleshores, podria ser un delinqüent perquè la primera escena del llibre, això no és un spoiler...

0: econòmic justet. Llavors troba potser la delinqüència en els robatoris una manera de sobreviure, però un policia creu en ell i li diu: mira, nano, tu ets bo amb les motos, perquè comença la història amb una persecució i el nano fa
1: tira,
0: suar la
1: no?
0: cancel·lada
1: tira.
0: De la policia, els Mossos van darrere d'ell i déu-n'hi-do, necessiten 3 cotxes patrulla, i un policia li diu: pots utilitzar aquest do, aquesta habilitat que tens amb les motos, d'una altra manera. Mm-hmm. I la idea és que el recondueix perquè acabi sent pilot de motocross.
1: Molt
0: Aleshores,
1: bé.
0: Les motos tenen com un efecte simbòlic, no? El noi aprèn a reconduir la seva vida. No només és bo amb les motos, sinó que també les motos li ajuden a conduir la seva vida cap al cantó lluminós de la força, no?
1: I té algo de llibre autoajuda? Podem aprendre també a reconduir la vida amb aquesta lectura? Gasolina en les venes?
0: Té un missatge.
1: Té un missatge.
0: O sigui, el llibre per mi té un missatge molt potent. A veure, després cadascú quan el llegeix pot treure les idees i les valoracions que vulgui. Però el missatge del llibre és que les nostres arrels, les nostres circumstàncies no ens han de condicionar. És a dir, som més que les nostres arrels. Perquè, clar, el noi, el que t'he dit, per circumstàncies podria haver tirat cap a un cantó. I, de fet, el problema és que tu acabis creient. No, no, és que jo sóc de barri, jo estic predestinat a ser això, a viure així. No, podem sortir de les nostres arrels i podem fer el nostre camí, ser amos del nostre destí. Una mica l'objectiu del llibre és aquest, fer aquesta reflexió.
1: I suposo que dins aquesta reflexió també podem parlar de segones oportunitats. Creus que funcionen les segones oportunitats?
0: Sí. El que passa que crec que ha d'haver-hi algú que cregui en tu. Jo penso que en l'adolescència, jo he estat professor de secundària i treballo i he treballat amb adolescents, i una cosa que veig, una preocupació que tinc, és que és potser l'època de la vida on els adolescents tenen més inseguretats. Hi ha una gran falta d'autoestima. Encara que vegis nois i noies que semblen molt segurs de si mateixos, que tenen una personalitat molt forta, grates una mica i molts tenen problemes d'autoestima. Llavors, algú que et digui de fora: crec en tu, confio en tu, tu pots fer això, és necessari. Perquè estan en una època de la seva vida de formació, de creixement, i si tenen un mentor, aquest mentor pot ser un professor, pot ser un adult, però pot ser qualsevol persona de qualsevol àmbit, però algú que et digui: tu pots fer-ho, confio que pots fer-ho, jo t'ajudaré, donaré les eines, ho has de fer tu, però jo t'ajudaré i t'acompanyaré. Aquest rol, aquesta figura, per mi és imprescindible. Llavors, en segones oportunitats, jo crec que tothom pot tenir una segona oportunitat i pots cometre errors com tothom, però
1: clar,
0: et pots redreçar, però ha d'haver-hi algun guia, alguna persona que faci de mentor. És la meva sensació.
1: Jo crec que tota la raó, tota la raó. I gent jove de 15 anys es mereix una segona i fins i tot una tercera oportunitat, no? Perquè tots ens equivoquem a la vida. Arturo, per què el tema de les motos? Perquè no sé si el Jordi Sierra o tu teniu una passió oculta per les motos, no ho sé.
0: Mira, ara et diré una cosa que et volarà el cap. Et volarà el cap, però és la realitat, o sigui, tampoc ens amaguem. Ni el Jordi ni jo hem conduït mai una moto.
1: No m'ho puc creure.
0: T'ho prometo.
1: El
0: Jordi ho va dir a la presentació del llibre que vam fer a Barcelona, i és que a mi em passa el mateix. Com a molt hem anat de paquets, o sigui, darrere.
1: Com a mucho.
0: Conduir una moto, mai a la vida.
1: Ostres.
0: Per motius diferents. En el meu cas és que, sincerament, em semblen perilloses, em fan respecte, les motos. Jo sempre penso en la llei de la jungla, no?, que és el trànsit, sempre el més vulnerable és el que va més desprotegit. I al final,
1: I
0: una moto, dintre de tots els mitjans de transport, seria dels més vulnerables. Potser el patinet estaria encara per sota, però que és un mitjà de transport que em fa respecte.
1: Respecte.
0: I llavors, per això, no he muntat mai en una moto. Em vaig treure el carnet als 18 i...
1: I no l'has agafat.
0: He anat sempre en cotxe, sí. Aleshores, tot i així, el Jordi em va dir: Catalunya és una terra de motos. Hi ha molts pilots de moto que han nascut a Catalunya i que han triomfat. I dintre de l'argot i del món de les motos hi ha una dita que m'agrada, i és que Catalunya fa olor a benzina.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, en el sentit que hi ha molts pilots que s'han format aquí i

0: s'han fet molt famosos i també hi ha molta afició.
1: Llavors, hi ha molta afició, sí.
0: El que em va dir el Jordi, no he trobat mai un llibre que parli del tema. O sigui, hi ha molta afició, hi ha molta cantera, però un llibre de literatura juvenil que s'endinsi en el món del motor, dels motoristes, no n'hi ha. Almenys ell no l'ha trobat i jo realment tampoc. I per això va sorgir la idea d'aquí de fer una història de quilòmetre zero, està ambientada a qualsevol ciutat de Catalunya, però amb aquesta idea de donar veu i representar doncs, una afició i sí, molta gent que
1: es dedica a això.
0: Que es dedica a això.
1: Si no coneixeu, Arturo, aquest món, com t'has documentat, a quines portes has trucat, no? De quina manera? Perquè, clar, un pot parlar de qualsevol cosa, fins i tot de motos, però, clar, perquè hi hagi un fons real t'has d'assessorar bé, no?
0: I tant, i tant, i tant. Clar, és que al final, quan tu no has viscut en primera persona una vivència que has de transmetre, t'has d'assessorar moltíssim. I jo aquí he de donar les gràcies als copropietaris del Rocos Ranch, que és el circuit de motocross que hi ha al costat del circuit de Catalunya.
1: Ah.
0: I jo no els coneixia, però jo al final em vaig presentar un dia allà i em van atendre, un dia em va atendre el Ricky Cardús, que és un dels copropietaris, perquè en són tres, i l'altre dia el Willy Vinyas, que també és copropietari. Són tres amics que s'han muntat
1: allà
0: al Rocos Ranch, que és un circuit de motocross, però bé, que fan també classes de pilotatge, tenen un restaurant, fan esdeveniments, o sigui, s'ho han muntat molt bé. I jo em vaig presentar com un noi que m'estava documentant per fer un llibre de motocross i em van atendre superbé. Llavors, totes aquestes preguntes que jo no sabia perquè no he agafat mai una moto, tampoc coneixia el món del motocross, ells em van assessorar i em van també donar la seva opinió, no? Perquè també la part subjectiva és molt important. I recordo que fins i tot a un d'ells, al Willy, li vaig llegir un capítol del llibre perquè deia, clar, vull que em diguis si és realista, si tu a l'escoltar, jo te'l llegeixo però m'interessa que tu quan ho escoltis em diguis si et sents identificat, si creus que és creïble, que és versemblant. I sí, em va dir que sí, eh? Llavors, en aquest sentit, tenir assessorament de persones especialistes va molt bé.
1: Està molt bé, està molt bé. I a més, tan a prop de casa, no?
0: Sí, sí, sí, sí. I a més que el Rocos Ranch surt al llibre. O sigui, els hi vaig fer la picada d'ullet i vaig pensar ja que...
1: Això m'agrada molt dels teus llibres. Això m'agrada molt. Sí, sí, sí, sí.
0: Sí.
1: Llocs que, als que pots anar i visitar sí. I està allà, no? In situ, com el llibre. Doncs, on podem comprar el llibre? De quina manera? Tothom que ens estigui escoltant i que tingui gasolina a les venes, que a la nostra comarca hi ha molta afició,
0: sí.
1: On poden comprar la novel·la?
0: Doncs, en principi, a qualsevol llibreria, si no el tenen, el poden encarregar o per les plataformes
1: habituals, no?
0: Sí, sí, o sigui, és una editorial i del Vives de les potents, és una editorial amb molta tradició. Que en aquest sentit estic molt content de publicar Medel Vives perquè
1: és la primera vegada
0: de les 5 més importants en juvenil. És la primera vegada, sí.
1: I Arturo, la presentació d'aquest llibre ja l'heu fet amb el Jordi Sierra. Ara fareu promoció o què? Com va el tema aquest de la presentació?
0: A veure, em va... No costava perquè amb el Jordi hi ha confiança, però el Jordi em va dir que no és gaire partidari de les presentacions. Perquè, i té tota la raó del món, eh? En una presentació sempre acaben venint família i amics. És una mica el que et trobes. Però bé, a mi em feia il·lusió, jo tenia molta il·lusió perquè els meus amics sempre m'han sentit parlar del Jordi Sierra i Fabra i és que em feia més il·lusió que el coneguessin que no pas fer la presentació. Era més l'excusa per que el poguessin conèixer. I vam fer la presentació com a acte simbòlic, perquè és veritat, la majoria de gent que va venir eren amics i família. O sigui, gent que no ens conegués personalment a cap dels dos, diria que no va venir cap. Però va ser maco. Va ser a nivell simbòlic molt, molt important per mi. I molt emotiu. Va ser com tancar el cercle, no? Després de tot aquest procés.
1: Està molt bé.
0: Ara bé, més presentacions, ho dubto.
1: Com que no?
0: Ho dubto.
1: Perfecte.
0: És complicat.
1: I l'Arturo, en què està treballant? La darrera vegada que vaig parlar amb tu, ens vas explicar que tenies projectes a la vista. fins i tot una novel·la ja d'adults.
0: Sí.
1: Aquest projecte com va?
0: Doncs està una mica estancat, però m'he proposat com a objectiu, el típic propòsit de l'any, m'he proposat acabar-la. És una novel·la històrica del rei David. Mira, t'explico una anècdota ràpida, ràpida. El dia de Cap d'Any vaig fer un sopar amb els meus amics i vaig proposar una cosa que ja ho havia fet l'any anterior i aquest any ho vaig repetir, que és fer-nos una carta al nostre jo del futur, al nostre jo d'aquí a un any. Llavors, la idea és que cadascú s'escriu una carta a si mateix amb els propòsits que té per l'any
1: vinent.
0: Clar, perquè va ser el 31 de desembre del 2025 i aquesta carta l'hem d'obrir el 31 de desembre del 2026.
1: O sigui, per veure si s'ha complert allò que pensàveu.
0: Exacte. I jo em vaig proposar només dues coses. O sigui, jo...
1: Tu vas fer una carta, curta.
0: No, curta no, però realista. O sigui, realista. Dic, si dic moltes coses, potser no les faig. Llavors,
1: clar,
0: dos propòsits, però els dos els vull complir. Un l'he complert i l'altre és escriure la novel·la del rei David. I l'altre propòsit, per si et preguntes quin és, era fer la mitja marató.
1: Toma ja.
0: Gaudir la mitja marató, perquè fer-la es pot fer, però la idea és gaudir-la. I vaig fer la mitja de Granollers.
1: Molt bé.
0: A començaments d'aquest any.
1: Llavors vol dir que has complert pràcticament
0: sí,
1: tot.
0: La queda
1: la novel·la.
0: Clar,
1: queda la novel·la.
0: Podríem dir que he complert la meitat dels meus propòsits i ara em queda l'altra meitat.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Doncs aquí estem esperant. Arturo, com sempre, un plaer tenir-te a les mañanes amb aquesta nova proposta. Ja sabeu, teniu aquest llibre a la vostra abast, Gasolina en les venes, Arturo Padilla i Jordi Sierra i Fabra, el seu mentor, i jo crec que al final aquest és un objectiu que potser no estava a la llista, però que s'ha complert a les mil meravelles. Vull dir que és un gran logro.
0: Sí, un somni. Per mi és un somni fer realitat.
1: Doncs Arturo, no sé si vols afegir alguna cosa més.
0: No, que sempre estic encantat de venir aquí i de fer petar la xerrada. Núria, és com...
1: un plaer per nosaltres també.
0: És com a casa, sentir-se com a casa.
1: Estàs a casa,
0: sí.
1: Clar que sí. Doncs un plaer i fins la propera, t'espero aviat.
0: Vinga, fins la propera.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès.
5: De 10 a 12, les mañanes de Ràdio Montornès amb Núria Cachan i Miquel Zafra.

Aquest matí a les mañanes de Ràdio Montornès us portem una nova novetat musical que porta el títol d'Ànimes. Darrere d'aquesta novetat musical trobem el músic Nofre Morell.

0: Donem la benvinguda al nostre convidat d'avui. Nofre, bon dia i benvingut a les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, què tal? Com estàs? Moltes gràcies.
0: Un plaer tenir-te aquí. Això vol dir que tens coses a dir i és que presentes treball discogràfic. No és el teu primer treball discogràfic, sinó el tercer treball discogràfic que presenta Nofre Morell. Nofre, què t'ha portat a crear Ànimes?
1: Pues, en el final, el fet d'estimar fer música, el fet de ser inquietud, d'intentar evolucionar com a músic, ha fet que hi hagi un tercer disc, no? Jo sempre soc una persona que intenta experimentar un poc les meves composicions i va haver un moment que vaig dir, ostres, jo aquí ja tinc un disc complet. A més, sempre xerrant de temes introspectius i coses que em passen en el meu dia a dia. I, bueno, durant tots aquests 3 anys que els separen de l'anterior disc, pues, d'aquí surt Ànimes, de la inquietud i necessitat d'expressar.
0: Escoltant-te ara parlar, tots ja ens fem la idea que vens de les Illes, en concret de Palma, Mallorca, és en Nofre Morell. Aquest
1: Exacte.
0: Músic que, com diem, porta 3 treballs discogràfics, però hauríem de dir una cosa, que aquest treball discogràfic per tu ha estat un punt d'inflexió, em sembla, no?
1: Sí. Jo diria que amb aquest disc he aconseguit el resultat que sempre volia amb la meva música, no? Un poc la direcció que sempre tenia en ment de lo que havia imaginat que havia de ser el projecte Nofre Morell.
0: Mm-hmm. S'ha de dir que en aquest treball discogràfic no estàs sol, també t'acompanyen altres músics que ara volem descobrir qui acompanya en aquest treball discogràfic. Els músics que formen part també d'aquesta ànima del disc, no?
1: Exacte, són Pedro Mollà, sa bateria i productor, i Rafael Munà, una de ses cançons en el baix, sa de Cada un dels teus encants, i Magí García en el piano. Aquests són els 3 músics que han col·laborat en el disc.
0: Ha estat fàcil tot aquest procés de crear Ànimes, aquest nou treball discogràfic per tu?
1: No, de fet diria que ha estat més difícil perquè el que heu escoltat és la segona versió d'aquest disc. Hi ha una primera versió que té un parell de temes un poc diferents i amb la primera versió no vaig acabar de connectar tant. Era un disc que m'agradava molt, però trobava que els temes no expressaven en la totalitat el que jo volia expressar. I ha estat un procés llarg de 2 anys i mig, 3, que ha estat la vegada que més he tardat en fer un disc. I fins que ho he tingut tot així com m'està pensat, pues, no ha estat un procés fàcil de decidir que entrava en el disc i que no. Després, fer feina amb aquesta gent sempre és molt fàcil. En Pedro sempre ho fa tot molt còmode i mos entenem perfectament. Però sí que és veritat que ha estat un disc que he volgut pensar molt, a més, perquè també té moltes temàtiques molt importants per jo i ho volia reflexar de la forma més honesta i real possible.

0: Aquest matí a les mañanes de Ràdio Montornès estem descobrint aquesta proposta, porta per títol Ànimes, i és del músic Nofre Morell, nova discografia que doncs, avui estem descobrint juntament amb ell. Parlàvem abans dels temes, coses que són importants per tu. Estem escoltant aquest tema que porta per títol No importa. Què ens podries dir sobre aquesta cançó?
1: Aquesta cançó la vaig escriure un poc com un manifest de dir a partir d'ara faré tot el que me demani el meu cos i tot el que cregui que és bo per jo sense importar opinió de la resta de gent, no? És a dir, sempre quan tens un projecte hi ha molta gent que té la tendència a apuntar el que has de fer o el que has de deixar de fer o com t'afecta o t'hauria d'afectar una cosa, i aquesta cançó el significat que té és rompre tot el que s'espera d'un i fer el que realment un vol fer.
0: Pel que ens estàs comentant, en aquest treball discogràfic, per tant, les cançons et sents més lliure per reivindicar allò que sents en tot moment, no? No t'has lligat a res ni has tingut en compte a res.
1: Exacte, és un disc fet purament des de lo que jo necessitava fer i de la forma més natural perquè tingui el resultat que té. Si ja intentes agradar, si ja intentes posar el foc en terceres persones, perd molta naturalitat i volia evitar fer feina, és a dir, volia que aquesta feina fos algo 100% enfocat per les necessitats que jo tenia musicalment.
0: Mm-hmm. Aprofitant que estem parlant amb tu, Nofre, com està el panorama musical a les Illes?
1: Pues difícil, perquè hi ha molt, és a dir, hi ha molta banda molt bona, hi ha molta qualitat musical, hi ha bandes com García, Mood, i moltes bandes amb molt de nivell. El problema que tenim aquí a les Illes és que hi ha molt pocs llocs per expressar-ho. És a dir, això s'està convertint quasi un parc d'atraccions per turistes, i aquí pues, governen els grups tribut i els grups de versions i els locals cada vegada aposten menys per propostes pròpies. I per això hem de partir moltes vegades a tocar de fora. Per això que, bueno, que el nivell és molt alt, el que és una pena perquè tenim pocs llocs per expressar-nos.
0: Mm-hmm. I per vosaltres, els músics de ses Illes, és fàcil agafar un ferri o agafar un vol, venir cap aquí i actuar aquí?
1: És fàcil. Sí, en el final, per exemple, si jo vaig a tocar a Barcelona, és mitja hora de vol, que és el que tard anar d'una punta a l'altra de l'illa. És a dir, no és una cosa molt bèstia. Crec que el més difícil, a lo millor, és passar aquesta primera barrera de poder conèixer algú que te doni una mà per poder fer el teu primer concert allà, que dugui gent, que et puguin donar a conèixer. Però en quant a mobilitat, si un vol, ho pot fer.

0: Escoltant la música de Nofre Morell, ens venen records també de sons d'influència possiblement de música rock americana. Ens agradaria saber, Nofre, quins són els teus referents musicals?
1: Doncs música americana dels 90. Jo sóc molt fan de Nirvana, de Pearl Jam, de Red Hot i de tota aquesta escena que se va forjar en aquell moment. També sóc molt fan de música de 60s, com els Beatles, Clapton, Hendrix, però en aquest disc crec que es reflexa bastant més aquest tipus d'influències que t'he dit en el principi, música més del 90.
0: Mm-hmm. I per a l'enregistrament d'aquest treball discogràfic t'ha estat fàcil a nivell de producció juntament amb el productor que ens l'has comentat abans, que és en Pedro Moyá, si no recordo malament.
1: Exacte.
0: T'ha estat fàcil? T'has implicat en aquest procés de producció, de decidir, escolta, amb sonoritats, m'agradaria que sonés això, un detallet per aquí, un altre per allà. Com ho has portat tot aquest procés?
1: Jo sempre estic ficat a la producció. És a dir, primer faig una demo a casa molt fidel a el que vull que sigui el resultat final, amb bateries digitals, baix digitals, guitarres i bus gravades per jo. I després, quan vaig a l'estudi d'en Pedro, estàvem tots dos allà invertint hores en trobar so perquè tot quedi així com mos hem imaginat, no? I no és un procés, és a dir, estic molt involucrat sempre a la producció, i no és un procés, com t'he dit abans, molt difícil amb en Pedro, ja que duim fent feina tant anys i mos entenem tan bé musicalment. Després aquí, la figura d'en Pedro és més de aportar idees o punts de vista que jo a lo millor no veig tant, i aquí és quan tots dos començam a coproduir aquest tema, per exemple, que hem sentit ara. Com per exemple, escoltam una cançó de, com t'he dit abans, de Nirvana. Ostres, volem aconseguir aquest so. Pues agafant guitarra, pedals, fins que atinam, i a partir d'aquí pues ja començam a fer feina com toca.
0: El disc Ànimes conté 13 cançons, que hem anat descobrint alguna d'elles. Ara que parlem de sonoritats, que parlem de la producció, quin tema destacaries perquè puguem escoltar, que diguis aquest, precisament a nivell de producció, a nivell de decidir com va quedar finalment, ens va costar més o va ser més dur d'acabar?
1: Més dur d'acabar. Jo crec que no, ara mateix no tinc un record d'una cançó que fos difícil d'acabar, però sí tinc el record de quan varen gravar El teu nom, que és una cançó dedicada a la meva àvia. Va ser un moment difícil de gravar, però més per lo motiu, per la temàtica de la cançó, més que una dificultat de tècnica, no? I clar, el missatge era tan potent que volíem que jo quedés perfecte. I crec que va ser on més ens vàrem posar més tiquismiquis, dit d'una manera, per aconseguir la cançó perfecta, dit d'alguna manera.

0: Doncs aquí estem escoltant precisament aquest tema que ara ens parlava en Nofre Morell, El teu nom, un tema dedicat a la seva àvia. Aquest disc, Ànimes, s'ha publicat pel segell discogràfic La Catenària, un treball discogràfic que ja el podeu trobar a totes les plataformes digitals. Nofre, no sé si aquest treball discogràfic el trobem també en format físic.
1: Arribarà, encara no, però la intenció és que sí, però que no hi ha data.
0: També et volem preguntar, Nofre, és possible que vingueu cap aquí a actuar a Barcelona per presentació d'aquest treball discogràfic?
1: Sí, de fet, si tot va bé, estem a punt de tancar una data en setembre, dia 11, la New Fifth, si tot va bé. I allà serà el primer concert a Barcelona que farem d'aquesta nova etapa, que en aquest cas serà amb acústic, i si tot va bé, en 2027 estirem allà a banda, perquè tenim una sèrie de concerts i anirem repartint així per poder presentar un poc Ànimes per tot.

0: Aquesta és una altra de les cançons que trobem a dins d'Ànimes, al disc de Nofre Morell. Com dèiem abans, 13 cançons. Déu-n'hi-do, Nofre, a nivell compositiu, també el teu treball és extens. No sé si vas deixar algun tema en algun calaix, ja eren prou cançons o et quedava alguna per col·locar?
1: Doncs el que vaig fer va ser anar gravant cançons, crec que hi ha unes 20 cançons gravades en total al llarg de tots aquests 2 anys, i en el final va ser decidir que entrava i que no, i crec que en el final, si no vaig malament, com han dit, 13 cançons han entrat i la resta es van quedar de fora, però més per un tema de que no perquè no m'agradessin, sinó perquè potser no hi deien tant amb l'estil del disc, o potser era una lletra que tampoc comptava res com per jo estar lo suficientment satisfet com per poder mostrar a un públic, no? Que potser en un futur són cançons que sortiran de forma reinventada. Però sí, hi ha descartes, hi ha coses que s'han hagut de quedar en el calaix perquè potser 20 cançons eren massa i col·locar-les a un disc era molt difícil. I han entrat les cançons amb les que més m'identifico.
0: M'ha cridat l'atenció un dels temes que ara escoltarem. Es diu Joc improvisat, concretament és la cançó número 10. Què ens podries destacar d'aquesta cançó?
1: Aquesta cançó és la primera que varen gravar amb en Magí en el piano i és una cançó que vaig escriure quan arribes a un punt en el que, per exemple, jo ara amb 31 anys, veus que vale, encara estàs a un punt on te pots considerar jove, però ja vas tenint una edat on han passat moltes coses, has viscut coses i arriba aquest moment on te demanes, vale, i ara què serà d'això? O a partir d'ara, en aquest punt on estem, quines són les següents passes a seguir per poder avançar? I és una cançó que xerra d'aquests dubtes existencials que tenim a vegades, no? D'aturar, mirar cap endarrere i prendre certes decisions per veure'm en, no sé, en quin moment vital estàs ara mateix. No sé si m'he explicat molt bé, però tracta bastant d'això, de veure el camí d'un.

0: si sona aquest joc improvisat de Nofre Morell, aquest passar per la vida, aquestes vivències viscudes i aquesta incertesa d'un futur. Però em sembla a mi, Nofre, que en aquest treball Ànimes, la següent cançó porta per títol El meu destí. L'acabes trobant?
1: Ja ho veurem, per ara pinta divertit, però sí, és a dir, crec que en el final un té clar el seu camí, el seu destí, ja veurem si sa vida acompanya en això, però per ara pareix que bé.
0: Doncs aquí tenim aquest treball Ànimes d'en Nofre Morell, un treball molt personal, introspectiu a nivell de composició i a nivell sonor, doncs ja podeu escoltar aquests temes que hem anat escoltant amb molta força. Nofre, només et volem preguntar abans de marxar a on et podem seguir per aquelles persones que per primera vegada puguin escoltar el teu nom i vulguin conèixer més sobre la teva trajectòria musical, sobre tu com a artista, a on et podem trobar?
1: Pues a Instagram me podeu trobar com a nofremorell.music i després musicalment els meus discs estan a totes les plataformes digitals o YouTube o allà on vulgueu i de molts escenaris.
0: Nofre Morell, ha estat tot un plaer que hagis passat aquest matí aquí amb nosaltres a les mañanes de Ràdio Montornès presentant aquest Ànimes. Et desitgem molta sort i esperem veure't per aquí a prop.
1: Moltes gràcies per convidar-me. Ha estat un plaer.
0: Fins aviat.
1: Adéu, que vagi bé.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
1: Ràdio Montornès.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès, especial fin de setmana.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Soc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
4: Cada dilluns a la 1 del migdia a Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Hola, amb la policia?
6: Digue'm.
5: M'han robat, m'han robat.
6: Què t'han robat?
7: M'han robat el cor.
8: Clar que sí. Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
9: El meu ja me l'has robat, Mireia.
10: I m'he posat a pensar en tu.
11: A Ràdio Montornès, la intersecció.
12: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí a punt, com sempre, una setmana més per entrenar la nostra creativitat amb la nostra empordanesa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina. Què tal?
1: Doncs vinga, avui vinc amb els botons cordats.
2: Sí?
1: No, no em porto mai de botons, la veritat. Però farem creativitat amb botons, nosaltres.
2: No em portes mai de botons? Això en parlarem després, que t'explicaré una cosa, ja veuràs. No? Hi ha una cosa molt curiosa.
1: Vinga, doncs. Per què botons?
2: Doncs mira, perquè estava netejant el lavabo.
1: Ai.
2: I allò passant per un moble que tinc, vaig veure un botó i vaig dir, què fa aquest botó aquí?
1: I què feia?
2: A casa som dues persones.
1: Ho vas descobrir?
2: Bé, vaig preguntar
1: a l'altra
2: persona i em va dir, ai sí, és que l'he posat aquí per recordar-me que l'haig de cosir. I dic, val, d'acord, doncs porta dues setmanes allà, saps? I aquell botó i al final dic, bé, no, doncs parlarem de botons. I sí, i ja, els botons és com a mi em passa amb els imperdibles, que a vegades també, no sé per què, pareix un imperdible
1: sí,
2: en algun lloc.
1: Sí, i dius, d'on ha sortit això ara,
2: i dius,
1: no?
2: Sí, i el dia que el busques...
1: No el trobes.
2: I això que es diu imperdible, però sí. És perdible. És perdible. Sí. Doncs el botó també és perdible. I va venir d'aquí, o sigui que... I també això em va portar a l'afició que jo tinc pels botons, eh?
1: Ah, ets que fan, eh? A mi també m'agraden, eh?
2: Sí, bueno, tot el que sigui complements per poder crear, m'encanten. I a més, tinc pots de vidre, llaunes... Saps les llaunes de les galetes antigues? Mm-hmm. També plena de botons. I com que hi ha molta gent que ho sap, doncs sempre m'han regalat botons i
1: he anat
2: al mercadí.
1: Jo la caixeta de casa també la veig perquè la meva mare ha cosit tota la vida, s'ha dedicat a això. I clar, òbviament, fils i la caixeta dels botons. Perquè clar, quan te'n salta un, tranquil, que la mama en té una de recanvi, sigui quin sigui.
2: Doncs sí, a més, que hi ha botons que són meravelles, eh? Jo he fet collarets de botons, també.
1: Ah, oh, que original!
2: Sí. No 100% de botons, però amb metall i amb alguna
1: part, no?
2: Cosa, i que hi ha botons que es presen cosetes. O sigui que, mira, al final és una cosa molt petita, però que porta una història molt gran, ja veuràs quan en parlem.
1: I tant. A part, però els fas anar de 21 botons, no?
2: Home, mira, això ens ho explica Blau Mut, eh?
1: Home, ens encanta.

0: Doncs amb Blaumut i aquí, jo i la Roser ja estàvem aquí ballant, amb aquest 21 botons.
1: Ah, l'he encertat, aquesta t'agrada,
0: m'agrada,
1: eh?
0: M'agrada.
1: Doncs mira, Cristina, que els botons existeixen des de fa més de 4.000 anys.
0: 4.000 anys? Mare Déu.
1: Però els més antics que s'han trobat, que de fet eren de closques marines, no? I clar, eren materials així que hi havia en aquell moment, saps que només els feien servir per decorar? Els cosien a la roba per ornament.
0: Ah, no tenien funcionalitat, diguéssim, no?
1: No, no tenien funcionalitat. I saps per què?
0: Per què?
1: Perquè encara en aquella època a ningú se li va ocórrer fer un forat.
0: Fer un trau! Això és pensament lateral total, també.
1: Clar, doncs, home, tenim això. Doncs fins que no va arribar el trau, a la història no van ser funcionals els botons. Perquè, clar, un botó sense trau és com una clau sense pany.
0: Sí, totalment.
1: Clar, no serveix per res.
0: Molt maca, però molt no maca tenim a posar-la.
1: Per decorar i ja està, no? Doncs quan finalment algú va tenir la gran idea, doncs va canviar el món, clar. Pel voltant del segle XII a Europa, el botó es va convertir en el que ara coneixem, que era un mecanisme, doncs, per tancar roba.
0: Oh, i després va arribar la cremallera, que allò ja va ser...
1: Sí, ja no va més. Crec que vam parlar un dia de cremallera,
0: sí,
1: diria
0: sí,
1: que sí.
0: Sí,
1: eh? Que sí. Doncs sí, doncs vinga, amb el botó, doncs, en aquest moment és quan es converteix en el símbol de poder, també, perquè a part de ser funcional, aquí és on, és com les medalles. Els botons era la marca,
0: com
1: també.
0: Com els galons, no?, una mica.
1: Això. Perquè, clar, ja era com que a les classes altes, doncs, clar, ostentaven, doncs, amb botons d'or, o que eren molt elaborats, o que eren especials.
0: Era un símbol per veure en quina categoria estaves, no?,
1: sí,
0: a nivell social.
1: Això mateix. I mira, i un exemple d'ostentació amb botons era el rei, un rei de França, que es va cosir un vestit de gala que portava 13.600 botons d'or.
0: Uau!
1: T'imagines el que devia passar, això?
0: Molt.
1: Poc que devia caminar ni a res.
0: No, i és molt perillós que et segrestin, portar això a sobre.
1: No, jo crec que és impossible de segrestar. Però
0: no te'l pots endur?
1: Amb una grua. Amb una... Doncs mira, canviem. Saps que per què les camises de roba d'home o la de dona el botó canvia de costat?
0: Sí, explica-m'ho, perquè que difícil quan et fiques uns pantalons que diguéssim que no estan fets per tu.
1: Doncs mira, els de la roba d'home van a la dreta i els de la dona van a l'esquerra. Jo tinc un problema que em costa saber quina és la dreta i quina és l'esquerra.
0: No, jo crec que ho has dit al revés.
1: Ah, doncs mira, jo tinc apuntat així,
0: Bueno, jo... O vaig en pantaló d'home, vés a saber, potser.
1: Dic per davant que em costa saber quina és la dreta i quina és l'esquerra, Però bé, la raó dels homes és que quan van començar a fer servir els botons, que es va generalitzar, els homes portaven espasa.
0: Sí.
1: Estem parlant de tiempo remotos.
0: Anyosà.
1: Doncs clar, l'espasa anava al costat esquerre i per poder desenvainar-la ràpidament amb la mà dreta, clar, necessitàvem fer allò, no? Doncs la roba es tenia a cobrir cap a la dreta, cap a ells, per tant el botó a la dreta.
0: Perquè s'havien de descamisar abans d'agafar l'espasa, o com anava?
1: Doncs sí, perquè portaven aquests botons grossos.
0: Ah, va.
1: No sé, posa la imaginació, Cristina. Opa, jo ho he llegit així,
0: estic,
1: saps?
0: Estic molt divertida avui, perdona, Roser. Ara he vist el senyor ras arrencant-se els botons i agafant l'espasa.
1: Jo també l'he vist, jo també. I la raó de les dones.
0: Sí.
1: Doncs les dones benestants, que eren vestides per les serventes, doncs clar, les serventes normalment eren dretanes. I per facilitar la feina, doncs, per cordar botons, anaven a l'esquerra. Dues raons pràctiques, no? Perquè
0: clar,
1: de temps enrere, que fa que, mira, dia d'avui s'hagin conservat aquestes maneres de fer.
0: Carai, molt
1: però,
0: bé.
1: Vols dir que ara es fa tant? Jo és que ara no m'hi he fixat tant,
0: Jo sé que alguna hora he hagut de cordar botons perquè, jo què sé, et poses els pantalons d'un col·lega o alguna cosa i dius, per què va al revés? Això m'hi he trobat. Però...
1: Clar. No, però amb camisa sí que és veritat. Que jo que ho he vist en pantaló, no? Mira, i ara una llegenda.
0: Vinga.
1: Va, que no tampoc sabem si és veritat o no. Jo és que trobo tanta fantasia com busco per escriure els programes.
0: T'encanta,
1: i m'encanta, perquè ja saps tu que jo l'ho d'explicar, contes a mi m'agrada molt. Després, que sigui veritat o no, no ho sabem.
0: No passa res, però explicarem el conte, a veure.
1: Sí, perquè per això som creatives.
0: I tant.
1: Doncs, això va, que durant la invasió de Rússia de Napoleó, les tropes franceses portaven els botons de les jaquetes fets amb una aleació de metalls on hi havia molt d'estany.
0: Sí.
1: I resulta que l'estany, a temperatures extremes, es desintegra.
0: Ai, i devia cremar això,
1: Literalment es desfà el botó, o sigui, l'estany es desfà. Doncs la llegenda diu que els soldats es van quedar sense poder tancar les jaquetes, clar, en ple hivern, eren a Rússia, i que van patir molt i molt, i clar, que això els hi va perjudicar. De tota manera, hi ha historiadors que qüestionen, però que és una llegenda que realment sí que està difosa, eh? No és pas que jo me l'hagi inventat. Eh? Per tant, un botó, una cosa tan senzilla, pot ser el taló d'Aquiles, un exèrcit.
0: Imagina't.
1: Què et sembla?
0: Anem a analitzar tots els botons?
1: No.
0: Oh?
1: Sí.
0: Sí? Sí o no?
1: Sí, va, anem a fer-me la vet. Sí, sí, sí.

0: Preciosíssima cançó de la Bet, tots els botons que ens agraden molt i que sí, la Roser me l'ha deixat posar.
1: Sí.
0: Anem a seguir parlant de botons.
1: Va, ara sí, ara parlem de dites.
0: Dites, anar de 21 botons.
1: Exacte, que vol dir quan algú va molt mudat, no? Que va de gala, no? I això ve dels uniformes de luxe, que portaven exactament 21 botons.
0: Mamma mia.
1: Ho sabies, això?
0: Quina feinada, no?
1: I per què 21?
0: No ho sé. Però clar, uniforme deu ser de cap a peus, perquè si no es no et dona lloc per 21 botons.
1: No, perquè hi ha fileres dobles.
0: Ah, d'acord.
1: Clar, els uniformes porten així com fileres dobles.
0: Ha quedat clar que no és el meu terreny. Callo.
1: Doncs això, que si algú va de 21 botons és perquè va molt elegant i això ve doncs, dels uniformes antigament de luxe.
0: Tenim més dites?
1: Una altra, i per mostra, un botó. No ho dius això?
0: No.
1: I per a mostra, un botó. Que vol dir justament això, no? Que quan confirmes una cosa i dius, mira, he fet això i això ha anat així, així. I per mostra, un botó. No ho has dit mai?
0: No ho havia dit mai. No.
1: Ai,
0: sempre
1: doncs
0: coses
1: sí.
0: Noves, jo.
1: Bueno, perquè som de generació diferents i això es nota, eh?
0: Però les dites passen de generació en generació.
1: Ah, doncs aquesta no ha passat.
0: Aquesta no.
1: No t'ha arribat
0: no.
1: A tu,
0: per territori, potser és per territori, això, Roser. Què més?
1: Va, el botó del mig. I aquesta saps d'on ve? Ai, és que ets el botó del mig. Tampoc t'ha arribat aquesta.
0: Ets estar sempre al mig com el dijous? Seria una mica això?
1: Sí, va. Doncs mira, això per què ve? Això ve perquè en el món dels vestits de jaqueta, no? Els trajos, doncs hi ha un arreglador. Els que tenen tres botons, o sigui, tres botons, tres regles.
0: Sí.
1: El de dalt a vegades es corda. A vegades sí, a vegades no. El del mig, sempre. Sempre. I el de baix, mai.
0: No es corda el de baix?
1: Mai es corda el de baix.
0: Per què?
1: No, perquè és el protocol. És etiqueta bàsica. O sigui que ara, vés-te fixant amb la gent que porta jaqueta de vestir, que tingui tres botons.
0: Però parles d'una americana.
1: Una americana.
0: Ah, va.
1: Una americana de tres botons.
0: No, llavors, el de baix no, mai. També hi estic d'acord, sí.
1: Doncs el de baix no es pot cordar mai. El del mig sempre i el de dalt és opcional. Per tant,
0: si és més desenfarat o més tapadet, no?
1: Això mateix, sí. I si portem la paraula al botó en castellà, els botons, el botones,
0: sí,
1: no?
0: Que seria l'ofici.
1: El noi que està a la porta de l'hotel, que és el que porta les maletes i el que va fer els encàrrecs. Saps com es diu en català?
0: Com?
1: Groom.
0: Eh? Groom?
1: Groom, G-R-U-M.
0: No ho havia sentit mai.
1: Doncs és la traducció de botones en català. I és el noi que fa encàrrecs, és el noi que fa això, no? Sí. I però se li deia el botones perquè justament portaven un uniforme ple de botons brillants, no? Com els uniformes militars,
0: sí,
1: una
0: clar,
1: mica el que dèiem abans. I clar, quan li deien, mira, aquest noi, el botones, no? Però deies, mira, si seguís posat cremalleres, hi dirien el cremalleres.
0: Sí, però no, és el botones.
1: Es diu el botones. I en català, doncs, el groom, o sigui que mira, tenim una paraula nova per posar en el nostre vocabulari.
0: Sí, ja la poso al vocabulari.
1: Saps que hi ha un truc per cosir botons?
0: Bé, anar passant per un forat i per l'altre, no?
1: entre ells, sí. Doncs mira, es fa amb un escuradents.
0: A veure, va, explica'ns
1: mira,
0: això.
1: Mira, tu poses l'escuradents entre el botó i la roba, sí? I li fas primer com una volta, i llavors ja vas passant el forat amb la roba, I què aconsegueixes? Que te queda una mica d'espai,
0: sí.
1: I després al final l'has de fer així com un...
0: Sí, acabar-lo de recosir per sota,
1: sí.
0: L'entremig entre el botó i la roba. Això. Per acabar-ho de puntalar perquè
1: no surti.
0: I et
1: queda doncs, un mil·límetre, dos mil·límetres, sí. Que no queda enganxat a la roba. Perquè
0: I fa
1: quan...
0: que es pugui posar bé amb el trau.
1: Ah, això mateix, perquè clar, quan queda molt enganxat hi ha el problema de que es pot arrencar. I en canvi, si deixes això amb l'escuradents, doncs tens com més flexibilitat. Però clar, no ho has fet mai així?
0: No.
1: Doncs,
0: ja he cosit algun botó a la meva vida, però...
1: Doncs ja tens una cosa a fer. Veus les ments creatives que s'inventen coses? Doncs aquí una bona dona en el seu moment...
0: Els escuradents segur que també tenen molta història.
1: Segur que va ser una dona. va inventar això dels botons. Però clar, hi ha gent que cus botons, Cristina, i n'hi ha d'altres que volen que els arrenquin.
0: Ai!
1: Hi he trobat dos noies.

0: Doncs aquí la tenim, aquesta Botones, eh?
1: Aquesta no la coneixies,
0: Juana
1: no?
0: Juana Rozas i Juliana Gatas. No, no la coneixia,
1: ah,
0: aquesta.
1: Ah, que te n'he posat tots que sí, però aquesta no.
0: Aquesta no. Aquesta m'havies de sorprendre, eh,
1: sí,
0: d'alguna manera.
1: La arrencar botons, eh, allò, amb un moment de locura que dius, vinga, va, pim-pam. Doncs escolta'm, que el botó no és només a la roba.
0: No?
1: No, home, hi ha molts botons. Tenim, per exemple, la flor botó. Hi ha una flor que se'n diu botó. És una flor del camp de color groga, molt bonica. Es diu el botó d'or.
0: Que es deu assemblar a un botó, no?
1: Perquè és així rodonet i petita. Sí, i és groga.
0: I és groga?
1: Sí. I després què tenim? Tenim els botons digitals, no? Tenim el botó...
0: Sí, del mòbil, de... no?
1: Clar, el botó de fer likes a les xarxes, no? Que això va canviar la manera de com ens relacionem. Tenim el botó de l'ascensor que l'apretem... A mi m'ha passat avui. Que l'apretem moltes vegades perquè ens sembla que va més ràpid si toques molt, no et passa?
0: Sí.
1: Jo vull tocar el 3 i dic que això no es mou i anava fent pipipipipipip.
0: Però, Roser, tu no pujaves per escales.
1: Però és que avui venia amb pressa i dic que arribaré a la ràdio, dic que m'ofegaré i no podré parlar. I dic que agafo l'ascensor. I mira, anava tocant.
0: I anava apretant. Sí, sí, és sí. Que és lent, és molt lent l'ascensor. Eh?
1: Sí, sí. I ens sembla que si toquem molt, no? O quan toques un timbre, dius, no, vinga a tocar. I vas tocant el piu.
0: Ens agrada apretar coses, eh?
1: Clar, el botó també li diem piu. Tu li dius piu?
0: Piu, sí. Apreta el piu.
1: Apreta el piu. I és un botó,
0: sí.
1: No? Doncs, això, bueno, el botó del pànic, no? Que aquest no el tenim i no, millor no,
0: no, no
1: que
0: cal,
1: no es tingui que
0: no
1: tocar
0: cal.
1: Mai ni res, no? I què més? Ah, mira, t'explico, al cinema hi ha una pel·lícula que es diu Los Mundos de Coralina, l'has vista?
0: No.
1: Doncs aquí la nena protagonista, la Coralina, doncs entra en un món paral·lel perfecte en aparença. No? Ella veu que allò està molt i molt bé, i tot, però veu que tots els personatges hi tenen botons cosits als ulls.
0: Ui.
1: O sigui, en comptes d'ulls, hi tenen botons.
0: Clar,
1: no?
0: És com lo del substitut de les nines, no?
1: Bueno, és que la dolenta de la peli el que fa és que treu les ànimes dels nens i quan els hi treu l'ànima els hi cus botons. O sigui, tu pots veure que un nen ja no té ànima perquè té botons als ulls. I clar, la Coralina també li vol treure l'ànima.
0: Ai,
1: i li cus botons.
0: No me la penso mirar aquesta pel·lícula.
1: No t'ho dic al final, ja la miraràs. Però que va per aquí la cosa, no? Però clar, converteix una imatge bonica, doncs un personatge bonic, amb una cosa inquietant al final, perquè clar, vas veient els personatges amb els botons als ulls i és com que fa cosa,
0: sí,
1: no?
0: Sí, fa coseta. Però sí que per arreglar un peluix era habitual agafar un botó que li substituís l'ull, no? Que inevitablement es queia després de... quatre cops amb los cap aquí cap allà, no?
1: Sí, bé, i també que ja es fan servir com per això, per forma d'ull, eh? També amb els... Però bueno, mira, ve d'aquí a la pel·lícula aquesta. Sí, sí. Què més? Què més t'explico? Saps que hi ha un museu dedicat exclusivament als botons?
0: No en tenia cap dubte. Tu sempre trobes art per tot, eh?
1: Com o no? Doncs sí, a Chicago.
0: A Chicago?
1: Sí, que si vols hi han d'anar-hi cap allà. Doncs és l'únic al món que està dedicat als botons de pin, els que van amb el tancament de pin,
0: sí.
1: I als... diríem, en diuen botons, però serien com les xapes de campanyes, que també hi ha botons, saps? Totes les campanyes als Estats Units i així, és com si no hi ha la xapa, no? No, sembla que no és. Doncs hi ha tot un museu que és això, els botons, tot, de tota la història i aquestes coses, i és l'únic que hi ha en el món que és així ben complet.
0: Carai, amb els botons, eh?
1: Sí, i té més de 30.000 botons catalogats i inclús va entrar al Guinness. I saps que hi ha fòbia als botons?
0: Fòbia als botons? Per què fòbia als botons? Doncs qui té fòbia a un botó?
1: Mira la paraula, espera, a veure si te la dic bé. Compounofòbia. Això és fòbia als botons. Doncs, saps qui tenia fòbia als botons?
0: Qui?
1: L'Steve Jobs.
0: Ah, sí?
1: Sí, per això anava sempre en jersei...
0: Com jo no porto botons,
1: clar,
0: ja t'he
1: dit. Clar, per això t'ho he dit, dic, mira, potser tens fòbia als botons.
0: No, no tant, que després em fico l'americana i m'agraden.
1: Doncs
0: amb el
1: mira,
0: botó del mig, només,
1: doncs,
0: però...
1: Sí, es veu que aquest senyor en tenia. I diuen, que ja tampoc sabem allò que si és veritat o no és veritat, però...
0: nosaltres aquí li fem...
1: Però és que hi ha llocs que ho expliquen, per tant jo ho agafo.
0: Digues.
1: Saps? I llavors, clar, doncs que no li agradaven els botons, ni els pius, ni això, i per això es va obsessionar amb voler crear el primer telèfon que no tingués cap tipus de botó, que fos tot tàctil. Ell no volia botons enlloc.
0: Ah!
1: Què et sembla?
0: Oh!
1: Oh, t'has quedat muda, Cristina?
0: Sí, ara m'has deixat...
1: I això és difícil,
0: sí? Sí, i mira que en aquell moment entre baralla entre BlackBerry i iPhone, allà amb què guanyaria, jo era de les de BlackBerry, va, perquè tenia botons, podies apretar un teclat, era més obvi, i no,
1: clar,
0: ni se'ns acudeix.
1: Doncs,
0: pues...
1: clar, aquest senyor va fer perquè no hi hagués botons enlloc.
0: Carai,
1: et sembla?
0: Carai.
1: Ara, això és el que s'explica, eh?
0: I famosos, famosos, i botons segur que tenim històries.
1: Mira, l'Alaska, per exemple, la cantant,
0: sí,
1: també ho explica, que té fòbia als botons. Diu que de ben petita, diu que la seva mare, quan li acostava algú que portava camisa així, era com que li feia repelús.
0: Ah, mira, sí, no, cadascú les seves manies, eh?
1: Cadascú. Doncs hi ha molta més gent de la que ens pensem. Mira, ara ho irem preguntant.
0: Mira, teniu fòbia als botons?
1: Clar, i si algú que tu t'acostes i portes botons i fa com reacció rara, doncs mira, ja ho sabem. Doncs mira...
0: Alguna anècdota més?
1: No, te diré un altre nom estrany.
0: Vinga.
1: Filobanomisme. Filobanomisme.
0: I què vol dir això?
1: Això és el col·leccionisme. O sigui, la gent aficionada a col·leccionar botons, que també n'hi ha. I a Itàlia n'hi ha un en concret que té una falera i té dels millors botons de tota la història.
0: I els del museu també, eh, suposo.
1: En deu tenir molts, que el museu deu voler i els té ell.
0: Allà regatejant cada dia, ja els veig.
1: Doncs sí, sí. Doncs mira, te volia dir això, aquestes paraules, que m'acosta, me'ls escric així amb espais.
0: Sí, clar.
1: I després em costa dir-ho també, mira. Doncs res, anem al consultori, què et sembla?
0: Cap al consultori que ens n'anem, doncs.
1: Som-hi.
0: Som-hi. I no podem marxar mai sense fer els nostres deures amb la Roser. Roser, què ens has fet avui en aquest consultori creatiu? Què ens vols fer?
1: Avui,
0: més concretament?
1: Avui, pràctica.
0: Pràctica.
1: Avui farem pràctica. Sí, sí, avui farem
0: manualitat. Mans a l'obra.
1: Mans a l'obra. Agafarem, perquè botons tothom en té.
0: Sí.
1: Tothom en té, i si no, que en demani a la mare, a l'àvia, a la tia o a qui sigui, però tothom en té, a la veïna. Doncs una cosa molt i molt xula que es pot fer amb una base de paper o amb una base d'una fullola o alguna base,
0: sí,
1: de cartró o així, és dibuixar una silueta, la que t'agradi, que pot ser doncs una cara, un avió, una margarita, el que vulguis, i emplenar amb cola, doncs, amb botonets de diferents mides, diferents colors, i te fas doncs aquella figura, i després la part que no hi ha botons, la pintes.
0: Ai, que maco això!
1: I fas un collage i és una obra d'art teva.
0: Em sembla fantàstic.
1: També pots fer postaletes per regalar.
0: Sí.
1: I fas així, fas com una floreta amb botonets
0: ara
1: petits.
0: Que ve l'estiu, no?
1: Clar.
0: Amb el sol de botó, per exemple.
1: Per exemple, o pots fer, si tens tota una tonalitat blava, doncs fas com un mar de botons i vas fent com un degradé amb els blaus que tinguis i amb les diferents mides que tinguis de botons.
0: Segur que has fet alguna creació amb botons,
1: sí que n'he fet, sí.
0: Sí, no
1: sí,
0: tinc
1: sí.
0: cap mena de dubte.
1: La veritat és que queda molt i molt bé, també. Sí. A tu se t'acut alguna cosa?
0: Ai, jo el que diria és que, per l'amor de Déu, tothom s'hauria de saber cosir un botó.
1: I si és amb escuradents, millor.
0: Millor, que després tindrem l'espai.
1: I si algú el vol arrencar, doncs ja, guaita, que trobi un
0: jo
1: moment, també.
0: Penso que també podríem agafar així un fil, passar per dins de diversos botons en vertical, diguéssim,
1: sí,
0: i tens el típic clic-clic-clic-clic de quan s'obre, sí, la porta.
1: També, també.
0: Per exemple.
1: Però mira, tinc un altre exercici.
0: Quin?
1: Mira, que aquest seria per fer meditació creativa.
0: A veure.
1: I aquest és amb escriptura. Perquè tu agafes un botó, un botó que tingui història, i comences a imaginar què ha passat en aquell botó.
0: Clar, què ha viscut aquell botó,
1: què
0: no?
1: Què ha viscut, qui l'ha fet, qui el portava, i mentre estàs escrivint això, aquest moment, la teva ment es relaxa, que és el que volem, perquè així s'està preparada per tenir noves idees.
0: Ai, doncs sí.
1: I quan la gent tingui noves idees, què ha de fer? Escriure'ns.
0: Plasmar-les.
1: I escriure'ns,
0: en
1: Cristina.
0: En el teu Instagram.
1: Clar, el Roser Martínez Creativitat, perquè si no, no té gràcia, si no t'escriuen.
0: Clar, home, després la Roser plora, no la me la feu plorar.
1: No, no.
0: M'agrada molt tot el tema dels botons,
1: què
0: et Roser?
1: Sembla?
0: Mira, que començaré a pensar en coses i agafaré la caixa de botons de la mama.
1: Vinga.
0: A veure què se m'acudeix.
1: Jo vull veure-ho,
0: eh? Ja em sento així, perquè són sagrats, aquella caixa de botons, eh?
1: Bueno, fes-n'hi alguna cosa per ella.
0: Fes
1: alguna
0: cosa.
1: Clar, i fes sentatge emocional amb botons per ella i ja està.
0: Em sembla fantàstic. Roser, ens veiem la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé, i tant.
0: Vinga.
1: Adéu, adéu.
0: Som-hi.

després de mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, Max.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La mare dels ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La mare dels ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb dos ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Per això ho hem de canviar. Per ous.
1: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: minutos es como te digo. Como te he dicho durante estos 60 minutejos, buscar la paz. Y en eso estamos, en el viaje a ninguna parte, intentando atraer soluciones. Sí, las hay. Y si no las hay, porque dependen de factores externos, pues no te sulfures. Nosotros no podremos hacer nada. Pero recuerda, siempre, siempre, siempre, que la paz es el mayor regalo. Que vivir en paz, sin preocupaciones, es la mayor bendición que nos puede pasar en la vida, por encima de la felicidad. La paz no se trata de tener una vida perfecta, sino de sentirse tranquilo y enraizado, incluso cuando la vida está llena de incertidumbres. Rediséñate en paz y busca un lugar donde no haya problemas ni conflictos. Un lugar lleno de armonía y de paz. Mucha, mucha paz. Yo ya no pido ser feliz, pido estar en paz. Refleja la prioridad de la calma sobre el caos. La verdadera tranquilidad no es negociable y se cultiva soltando lo que no puedes cambiar. ¡Feliz tarde! ¡Y hasta la semana que viene! A ser felices, pero sobre todo, a estar en paz. Bye, bye.
1: Se acabó.
2: Ràdio Montornès.
3: Cada residu compta.
4: Cada residu compta i avui seguim parlant d'un dels residus que generem i molt a les cases, a les llars, que és la fracció orgànica, les restes de menjar, per resumir-ho així, restes de menjar i de cosetes de jardí també. Joan, vam estar parlant la setmana passada que hi havíem de tirar la orgànica, que és la, recordem, el contenidor marró. Orgànica marró, és fàcil.
5: Sí.
4: El que no és tan fàcil és agafar l'hàbit potser de fer-ho.
5: Uh-huh. Les dades diuen que no.
4: Les dades diuen que no, és l'assignatura pendent, ja ho vam dir, necessitem millorar, I per això estem aquí, per anar donant truquets. Potser si expliquem per què és tan important separar l'orgànica de les altres restes, dels altres residus que fem, Els ajudem una mica a tothom, i a mi també, perquè a vegades és que tu ets molt friqui, però jo no, llavors hi ha coses que dubto, Em va sorprendre, per exemple, el tema dels llumins que van a l'orgànica. Això no ho sabia, a més de les restes de menjar, que això sí que ho faig bé.
5: Molt bé.
4: Què en fem d'aquesta orgànica? És a dir, jo recullo l'orgànica a casa meva, amb una bosseta compostable, I la tiro al contenidor marró.
5: Els camions de recollida dels ajuntaments les porten fins a una planta, que és on es tracta i on es gestiona.
4: És una planta només per la fracció orgànica?
5: Exacte, exacte. Hi ha, com de la resta de fraccions, hi ha plantes per cadascuna de les fraccions especialitzades en tractar aquell tipus de residu. En el cas de l'orgànica, el que fem és, aquí a la comarca i a altres llocs de Catalunya, és aprofitar al màxim aquest residu, que, per una banda, si no es fa bé, és tan contaminant, val? Perquè és la mala gestió de l'orgànica genera gasos d'efecte hivernacle i promotors del canvi climàtic, etcètera, etcètera. Vull dir que tant que ens omplim la boca del canvi climàtic,
4: Doncs
5: la primera cosa que podríem fer és separar l'orgànica.
4: Perquè, val? Deixa'm fer una falca publicitària aquí al mig, Gestionar bé els residus a cada casa és contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
5: Està clar, està clar.
4: Que de vegades, ens sembla que són que no podem fer res per contribuir-hi i en petits gestos podem.
5: I no sé si per els mitjans o per què, o per la societat, ens hem centrat en el tema plàstic, les ampolles de plàstic, el
4: plàstic, bosses,
5: les
4: no?
5: bosses, tot i tal, però al final l'orgànica diria que és dels residus més importants a separar. Llavors, el que fem en aquestes plantes és dos coses. Transformem aquest residu en compost, que ara t'explico, que és un adob, un fertilitzant per qualsevol terra, no? Per agricultura, i també generem energia. Vull dir que és un win-win, diguéssim, que generem energia, generem un adob i gestionem un residu.
4: És a dir, de la bosseta, que de vegades ens fa tanta mandra, potser hem d'anar pensant, no, ho haig de fer, perquè d'aquí en traurem energia, d'aquí en traurem compost. El compost, a més, si no vaig equivocada, el repartim...
5: A totes les deixalleries de la comarca.
4: Gratuïtament.
5: I tant, s'hi pot anar, perquè al final és com un retorn, no? És el teu residu, la portes i hi ha com un...

0: un servei de retorn d'aquest compost i que la gent ho pugui fer servir a les seves plantes del balcó o del jardí.
1: És un cicle, no? És un cercle que tanquem una mica
0: amb l'orgànica. Més que, és una cosa que fem, que es fa a la natura, l'orgànica, a diferència dels altres residus, no? En el que fem amb ella és un cicle natural, el cicle del carboni, de que es va
1: de la peça de fruita.
0: De la peça de fruita que ens mengem, o que després cau al bosc, que cau a terra,
1: exacte,
0: es desfà, fa nutrients i torna a entrar en l'arbre. Una cosa tancada que no cal que expliquem aquí, ja ho expliquen als col·les, però que el que fem en aquestes plantes és fer-ho a nivell industrial, no? Una cosa que a la natura passaria en 6 mesos, doncs nosaltres ho podem fer en 1 o 2.
1: Què passa si no separem l'orgànica? És a dir, si a mi em fa mandra, o dic, ara jo passo, perquè, a veure, hi ha de tot, i ho tiro la resta, per exemple, que és el contenidor gris, que seria, us en recordeu abans, jo dic abans perquè a casa meva ara tenim el plàstic, bueno, els envasos, el blau, que és el del paper, el vidre al verd, tinc un contenidor petitó de l'orgànica, perquè la trec cada dia, i després hi ha la resta, que és on va la resta de coses. Si jo llenço l'orgànica a la resta de coses, què passa? Molt ràpid, que ens queda un minut.
0: Doncs que se'n va per una altra via, un altre centre de tractament que podem, que aquí a la comarca ho gestionem molt bé, però si no estiguéssim aquí i estiguéssim en algun altre lloc, el que acabaria passant és que aquesta orgànica generaria uns gasos, diguéssim, es podria, i generant CO2.
1: Per tant, consell d'avui, vinga,
0: a separar l'orgànica. L'orgànica al marró.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies. En conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
2: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
1: Ah, Los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70 i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970 quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: "You drink champagne and it tastes just like Coca-Cola". Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus champagne i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The Winner Takes It All. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la cosa està bé.

Sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada. Perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura. És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball amb festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now de Free. I després l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. Satisfaction guaranteed, or take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed, or take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica que, malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

terra, vent, foc, air, wind and fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels bigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans bigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Bee Gees. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fool on the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Bé, algú va dir: "Aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència."
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan d'Espí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser el One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky. When

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Bueno, a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-ho, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar.

Quina canya! Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

que otro muerda el polvo. ...1980... Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres, de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen, Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

era bona, eh? Macumba, del grup Titanic, una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, al teu Coco.

i marxem ballant. Si ets tan amable, t'agrairia que em diguessis una cançó que t'hagi fet ballar. I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però cal recordar-la. Altres oients també recordaran nits de festa amb bona companyia. Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Roberto Estela, que ens escolta i escriu des de València, ens diu: hola, querido Albert, gracias. De nuevo me pongo en contacto con nuestro fantástico programa para colaborar en una sección en la que...

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El passat mes d'abril es va alliberar a Lleida un assassí que havia passat 27 anys a la presó i del qual no se'n pot confirmar la rehabilitació. Què s'ha de fer en casos com aquest? Creiem realment en la reinserció dels presos? Avui Joan Salicru posarà aquestes qüestions sobre la taula a la conversa amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Són sessions que tenen lloc a Barcelona i que exploren la neurociència, l'epigenètica i la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors encarregat per la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. Des d'aleshores, continuen treballant per la reflexió i, de tot plegat, en parlarem amb Anna Jarque, gestora cultural i secretària de l'entitat. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de com ens atenen a la consulta mèdica i de com això pot afectar la nostra evolució de salut. I és que s'ha descobert que fer servir una llengua que no és la preferida del pacient pot tenir conseqüències mèdiques, ja que pot reduir la precisió del diagnòstic. Això en regions on només s'utilitza una llengua pot passar per alt, però a regions com Catalunya, doncs, és cabdal.
0: Per tant, imagino que en territoris bilingües, com dius, l'impacte deu ser major, però com s'ha descobert que això passa?
2: Doncs mira, tot plegat és gràcies a estudis fets en altres països que, com nosaltres, tenen regions bilingües i llengües minoritàries com el Canadà, el Regne Unit i Finlàndia. De moment aquí encara no s'ha fet cap estudi, però tot indica que l'atenció sanitària amb discordança lingüística, com s'anomena aquest fenomen, és una realitat a casa nostra també.
0: Per tant, en tenim indicis, però entenc que no ho podem confirmar com a tal encara.
2: Exacte, hi ha aquests estudis previs que ens poden fer pensar que això és així, però encara no es pot confirmar al 100%. Ara bé, per posar-ne solució, la investigadora en sociolingüística i justícia lingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Tarradellas, ha començat a treballar en el primer estudi a Catalunya i la idea és veure si la discordança lingüística apareix quan els professionals sanitaris atenen pacients catalanoparlants en castellà.
0: És un estudi, Carles, que es troba en una fase molt inicial.
2: La recerca no ha començat ara, sinó que ara és quan s'ha acabat la fase de recollida de dades qualitatives que s'ha fet mitjançant entrevistes tant a pacients com a personal sanitari. S'espera que els resultats es tinguin d'aquí a un any o un any i mig i llavors doncs, ja sabrem com afecta la discordança lingüística als pacients catalanoparlants.
0: I fins ara què en sabem? Ens atenen prou en català aquí a Catalunya?
2: En primer lloc, en un centre d'atenció primària, el metge té l'obligació d'atendre't si parles en català. T'ha de parlar en català o almenys t'ha d'entendre en català. Tu t'has de poder expressar com vulguis, però és cert que no sempre és així. Per exemple, l'últim informe que fa anualment Plataforma per la Llengua sobre les discriminacions lingüístiques de les administracions espanyoles indicava que el 37,7% de les vulneracions es van produir en els serveis sanitaris. Això que et pot provocar, doncs, com deia abans, una reducció en la precisió del diagnòstic, però també pot afectar la confiança entre metge i pacient i a la qualitat assistencial.
0: Si a vegades en català mateix és la nostra llengua materna, ja ens costa parlar de qüestions de salut, imagina't si no ens expressem en la nostra llengua. Sabem si hi ha alguns sectors que són més vulnerables davant d'aquesta situació que d'altres?
2: Doncs sí, en la majoria d'estudis analitzats, les persones grans i els infants són els més afectats i és per dos fets molt bàsics. En el cas de la gent gran, pot ser pel deteriorament cognitiu, que pot empitjorar les seves competències bilingües, i en el cas dels infants, doncs, com que encara no l'han desenvolupat prou, doncs els hi pot passar el mateix. D'aquí un temps veurem els resultats de l'estudi a Catalunya, però el que ens deixa clar tot plegat és la importància de les llengües en el nostre dia a dia.
0: Moltíssimes gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: La ficció és gairebé sempre un reflex de la realitat. De tant en tant, però, gira la truita i és la realitat la que imita la ficció. Que li diguin sent a l'actor Cristo Fernández, que aquest mes de maig ha vist com en temps de descompte i contra pronòstic complir el seu somni d'infantesa. Nascut a Mèxic fa 35 anys, Fernández és conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Ted Lasso. Allà hi interpreta Dani Rojas, un davanter de la FC Richmond que destaca més pel seu entusiasme que pels seus gols. A Cristo Fernández el paper no li venia de nou. De petit, la seva àvia li va regalar una pilota i allà va començar el seu enamorament amb el futbol. Quan tenia 15 anys va fitxar pel Tecos, un equip de la tercera divisió mexicana, i semblava que podria guanyar-se la vida com a futbolista, encara que no fos al nivell més alt. Una lesió al genoll va acabar amb la seva carrera futbolística abans de començar, però com que la derrota gairebé mai és definitiva, Fernández va fer cas dels seus pares i va buscar una altra vocació que el fes feliç. A la universitat va descobrir la interpretació i va marxar al Regne Unit a la recerca del seu segon somni. Sense visat no podia treballar legalment i periòdicament havia de marxar del país. El cop de sort li va venir quan va aconseguir un paper a la sèrie Ted Lasso, una comèdia sobre un equip de futbol modest de la Lliga Anglesa que fitxa un entrenador de futbol, però de futbol americà, que no sap res del soccer. Trepitjar la gespa i tocar pilota una altra vegada devia despertar algun tipus de Madalena de Proust en Cristo Fernández, que va començar a entrenar amb el segon equip del Chicago Fire i al març va aconseguir una prova amb el Paso Locomotive de la segona divisió dels Estats Units. Finalment, després de dos mesos de proves, el club texà ha confirmat que fitxa definitivament Fernández. Als 35 anys, una edat en què la majoria de futbolistes ja enfilen la recta final de la carrera esportiva, és quan ell comença a fer els primers passos en el futbol professional. No sabem si a la vida real Cristo Fernández tindrà el mateix èxit que Dani Rojas en la ficció, però de moment ja ha aconseguit fer feliç el seu nen interior.

A les presons es treballa per la reeducació, la rehabilitació i, en definitiva, per la reinserció social de les persones condemnades. Però creiem de debò en la reinserció? De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: He escrit una cançó, Pere, que per la música sembla optimista, però per la lletra no tant, eh?
1: Exacte, bueno, és una cúmbia aquí guapa, salsera, i parla de la presó, no? El Preso es diu, que és de Fruco i sus Tesos, és el grup de música que l'he trobat, perquè a mi em sonava una cançó perquè jo vaig veure la sèrie de Narcos, i aquesta cançó surt de la sèrie de Narcos, per això em sonava. I, bueno, s'ha de dir, la reinserció, no? Parlem, i jo m'he preguntat, ostres, però si tu ets un pres que et fas la presó a mida, quina reinserció tindràs, que és el que passa a Narcos, quan Pablo Escobar va a la presó, que se la fa ella a mida seva, no? Que no vol dir que sigui el cas aquest que heu parlat, no? La vida dona moltes voltes, i fins que no entres a la presó, esperem que no entrem mai, perquè fem les coses correctament, no saps amb què et trobes allà dintre.
0: Esperem no haver-nos de trobar, en qualsevol cas, aquest debat, no? Aquests dubtes, Carles, són els que avui volem posar sobre la taula.
2: Sí, també et dic, eh? Si em posen música com aquesta, potser m'ho penso, de veure si m'hi passaria un parell de dies en allà. Fa unes setmanes va sortir de la presó un dels assassins considerats més perillosos de Catalunya, amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El desembre del 2020 ja va ser posat en llibertat després de 22 anys de condemna, però un any després, l'abril del 2021, se'l va tornar a detenir acusat d'atracar a punta de pistola dos supermercats de Lleida. Amb aquests antecedents, la Fiscalia va advertir formalment de l'elevat risc de reincidència que representava i va sol·licitar als Mossos que el sotmetin a una estreta vigilància. Fa dues setmanes se'l va tornar a arrestar per intentar atracar un supermercat, de la mateixa manera que feia un any, i, per tant, ens van donar raó. En aquest cas, les advertències es van complir, però Joan Salicru es pregunta a la conversa si som en una onada punitivista. En parlarà amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. Us deixem amb la conversa de Joan Salicru.
3: Aquest mes de febrer estava prevista la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya, un criminal amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El seu alliberament, procedent del centre penitenciari de Ponent, està previst per dijous, dia 16 d'abril, precisament, que és quan enregistrem, una curiosa coincidència, aquesta conversa. Davant d'aquest fet, la Fiscalia ja ha advertit formalment de l'elevat risc de reincidència i s'ha demanat a la policia catalana, als Mossos, que sotmetin aquesta persona a una estreta vigilància, almenys les primeres setmanes, per prevenir una nova escalada delictiva. D'això en volem parlar avui al Valors a l'Alça, i ho fem de la mà d'Aida Rodríguez, que és doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, també llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. Benvinguda a Valors a l'Alça, Aida.
4: Moltes gràcies.
3: I amb Xavier Melero, que és advocat i especialista en dret penal. Benvingut també a Valors a l'Alça, Xavier.
5: Hola, bona tarda.
3: Abans que res, una pregunta com per entrar en calor. Com rebeu aquesta notícia? Quina és la vostra primera reacció quan us assabenteu d'aquest fet i de l'alarma que s'ha generat? Si vols començar tu mateixa, Aida.
4: Home, evidentment, doncs, en primer lloc, comprensible la sensació d'alarma que pot generar, més quan s'ha de dir, no? Doncs és una notícia que s'ha publicat a tots els mitjans, per tant, l'alarma la genera, en primer lloc, el fet que això es publiqui en premsa, amb noms, cognoms, i sabent de quin centre surt la persona, no? Per tant, és una alarma que, en certa forma, per què no dir-ho, és induïda. Quants altres casos, doncs, amb molta perillositat, no coneixem, i, per tant, això és un fet que va succeint, no? Aquest, per tant, és un tema que no em sembla menor i que entenc que en algun moment, doncs, també comentarem. I, d'altra banda, doncs, bé, el que ens fa plantejar és quins són els límits realment, no?, de la capacitat d'intervenir del sistema, diguem, del sistema penitenciari, no? En casos que, evidentment, no són la norma, crec que no són la norma, les xifres i les estadístiques indiquen que no són la norma, però sí que generen, efectivament, molta alarma.
3: Sí, sí, és evident que aquest pretext que centra la conversa d'avui és un pretext, doncs, segurament extrem, no? Que no, entenc que no acostuma a passar, però ens serveix per reflexionar sobre què passa en aquests casos i en els casos on també la persona que ha complert condemna sí que es dona per rehabilitada, perquè en aquest cas la qüestió és que sembla que no ho està, o almenys no, els serveis penitenciaris així ho manifesten. Xavier Melero, quina és la teva primera sensació respecte al tema?
5: Sí, bueno, la primera sensació, potser és l'única sensació, és que les penes duren el que duren perquè estem tots d'acord en que durin això. O sigui, l'estàndard democràtic del càstig a determinades conductes és el que ve determinat pel Codi Penal. Llavors, un cop extingida aquesta pena, doncs, francament, aquest senyor, per consens democràtic també, resulta que està exactament en la mateixa situació que nosaltres. És com, com el bautisme que esborra els pecats, com qualsevol mena de purificació, el compliment de la pena el reintegra a la comunitat jurídica, a la comunitat democràtica, absolutament en igualtat de condicions. Aquest senyor és un cas molt vistós i la premsa, la veritat, li ha donat un enfocament, no el vull discutir, però fins un enfocament molt concret. Estan sortint aquests dies al País Basc gent que té molts més assassinats a sobre que aquest senyor en concret, que no generen la més mínima alarma social. Potser perquè si mates per convicció això no espanta ningú, mentre que si mates per aconseguir diners al decurs d'un atracament, això sí que solidianta la consciència civilitzada. No sé, sembla que és un debat que s'ha esbiaixat d'una manera que em sorprèn inclús una mica.
3: El fet de que es digui en públic el nom, ahir de quina valoració et mereix? Perquè sembla que hi hauria d'haver un principi com d'intimitat, no?, d'aquesta persona, perquè ara mateix ja, diguem-ne, que tot Catalunya sap qui és aquest nom. Jo, la veritat és que no l'he dit, crec que no fa falta per allò que hem de parlar, però és evident que s'ha dit a tots els mitjans de comunicació.
4: Sí, evidentment és el que destacàvem tant el Xavier com jo, no? Vull dir, hi ha alguna cosa aquí, algun interrogant a resoldre. Cal tenir en compte que s'està donant completament per com un fet que aquesta persona no està rehabilitada i aquí el que hem de posar diguem sobre la taula és que efectivament hi ha un tema de garanties, és a dir, aquesta persona ha complert igual que compleixen absolutament tots els que estan sortint de presó, les persones que estan sortint de presó cada dia i ningú està dins de la seva ànima per saber si realment està rehabilitat o no està rehabilitat. Estem en un marc efectivament de garanties que el que planteja és que el compliment de la pena és la condició per sortir. I en aquest sentit, parlar de si aquesta persona està o no està rehabilitada, al final és una aproximació criminològica per dir-ho d'una forma, és insondable el que està succeint en el seu interior. En moltes altres situacions i casos també greus, doncs ens hauríem de preguntar, no? Per tant, quan deia la qüestió del límit del sistema, apuntava o ja començava a apuntar cap a aquest tema, no? Que és el sistema no pot garantir al 100% que les persones quan surten de la presó estan efectivament rehabilitades i no tornaran a reincidir. Això no. I el nostre és un marc el que aposta, això sí, no? La Constitució parla del 25.2 que la finalitat de les penes privatives de llibertat són la reinserció. Per tant, és veritat que el nostre marc el que fa és creure en la possibilitat de la persona, diguem, rehabilitada, que és reinserida a la societat i, per tant, que el que dura la pena, que és veritat que la pena en ella mateixa és pur càstig, però se suposa que ha de ser també un temps de treball, de programa, etcètera, etcètera. Ara, també he de dir que a Espanya, això sabrà molt millor el Xavier, doncs evidentment té unes penes llargues. A mi m'ha sobtat aquests dies que a premsa s'ha plantejat que aquesta persona crec que havia complert 20 anys de presó i es parla amb una certa lleugeresa d'aquests 20 anys quan jo convido a que qualsevol persona es posi en la pell de pensar què han passat en els últims 20 anys de la seva vida i per tant també m'arribo a preguntar fins a quin punt els 20 anys són proporcionals, no, diguem, o són proporcionals, millor dit, respecte a aquesta capacitat de reinserir-se, acabar el programa, és a dir, o acaben sent, un element fins tot negatiu, no, que incideix negativament en la capacitat de reinserir-se, perquè després de 20 anys el que dubto és que una persona pugui realment reinserir-se en la societat, després de 20 anys d'haver estat vivint en una institució total com és la presó.
3: És un bon interrogant a fer-se. Xavier, estava pensant això que em deia la Ida, no? Aquesta llargada del procés no ens permet saber si això ha estat positiu en termes de reinserció i de rehabilitació, perquè realment és difícil, no? Es presenta això de forma una mica dicotòmica, està rehabilitat, no està rehabilitat. Es pot parlar en aquest sentit, fins i tot jurídicament?
5: Que bé, això de la rehabilitació, bé, això té molts matisos, eh? Per començar, aquest senyor, fins on em consta, però per altra banda és habitual, a l'equip de tractament no el dona per rehabilitat perquè ha rebutjat el tractament. És a dir, no perquè hagin fet una anàlisi criminològic, psicològic i psiquiàtric que determini que aquest senyor té moltes ganes de matar i d'atracar i de ser molt violent, sinó perquè ell, davant de la perspectiva de la seva condemna, no ha volgut ser objecte d'anàlisi de tractament per part de la Junta i de l'equip.
3: Cosa que està totalment al seu dret, no?
5: Evidentment, el tractament no és obligatori, el tractament és voluntari. Llavors, com a conseqüència immediata d'això, de negar-te a rebre el tractament, i ja et consta que el tractament ha fracassat. És l'única conclusió a la que pot arribar a l'equip de tractament. Però a partir d'aquí, l'especulació de que la perillositat, la violència i tal roman, és una especulació. I aquest senyor, no, exercint el seu dret, no ha volgut ser objecte de tractament penitenciari.
3: Per tant, estaríem negant la major, no? És a dir, surt un criminal de presó que no està rehabilitat? No ho sabem. Per tant, és una inferència que es fa a partir del fet de que no ha volgut rebre el tractament, però no hi ha ningú que sigui capaç de determinar això.
5: Efectivament, és l'única inferència que pot fer l'equip de tractament, perquè evidentment el que són els mitjans de tractament que s'han posat a la disposició d'aquest senyor dins del sistema, ell no els ha volgut, però a partir d'aquí, evidentment, aquesta mateixa absència de tractament impedeix fer un pronòstic de perillositat criminal. Perquè aquestes dades no han estat mai a disposició d'aquest equip, d'aquesta junta de tractament.
3: Per obrir potser una mica el focus, perquè com dèiem, això al final és el pretext per fer un debat una mica més ampli. Aïda, en general, tens la sensació que la nostra societat cada cop va entenent més aquest rol de la presó com a espai de reinserció per poder-se, doncs, poder sortir en llibertat de transformat respecte a com s'hi ha entrat, o cada cop anem en una deriva pitjor en aquest sentit? Per posar una certa perspectiva.
4: A veure, les presons són espais absolutament desconeguts per la societat en general. És a dir, les persones creixem, estudiem, ens desenvolupem, ens fem adults, tenim relacions i la majoria de nosaltres no hem estat mai en una presó, no hem vist mai una presó, no coneixem el que és l'espai penitenciari, que és l'espai de càstig dissenyat, no, al llarg dels últims 2-3 segles, diguem, per al càstig, no, per pagar aquesta pena que és el trencament al final de la norma social. Aleshores, plantejar que la presó continuï sent un espai tan desconegut i alhora continuï sent el lloc on dipositem, no, la confiança en que aquestes persones se n'en sortiran, no reincidiran i després de complir la pena continuaran amb la seva vida, diguem, no? Doncs una vida ja completament cívica i diguem, respectuosa amb la llei, doncs crec que cal reconèixer que té un punt, no? Doncs, podríem dir innocent o fins i tot naïf, per no dir, en certa manera, irresponsable. És a dir, les persones, la comunitat pròpiament, doncs no ens fem responsables del que significa anar a la presó, del que significa complir una pena de presó, que al final és, diguem, la imposició més dura, no?, i més dràstica que l'Estat pot realitzar contra una persona, que és la privació de llibertat, i aquest no responsabilitzar-nos durant el compliment fa que, evidentment, tampoc ens en responsabilitzem un cop la persona ha sortit fora. I, per tant, l'estigma, doncs, evidentment, continua sent altíssim, tan alt com ho podia haver estat doncs, en el segle XX. En aquest sentit, el segle XXI jo crec que ens hauria de convidar a plantejar-nos si la resposta, diguem, penal és l'adequada en molts casos, no diria en tots, però en molts dels casos de les persones que són a presó, i si no, hauríem de començar a plantejar-nos, evidentment, no només començar a plantejar-nos, sinó, diguem, donar múscul, no? I desenvolupar molt més aquestes altres respostes que són més globals, que tenen en compte elements fonamentals, com són, per exemple, no només el pagar la pena, que això és un terme que fan servir sovint les persones a presó, pagar la pena, ells parlen de quan els queda per pagar, quants dies els queda per pagar, perquè saben que es paga en temps, no? Sinó també quina capacitat de responsabilitzar-se respecte d'una forma genuïna i autèntica respecte dels fets i respecte del dany, no? Que és el que apostaria més aviat una justícia restaurativa.
3: Xavier, ara sí que hem obert el meló de...
5: No, a veure, jo crec que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir. Més enllà del que pugui dir el vanguardisme acadèmic o el vanguardisme polític, si hi ha una cosa que està clara és que el que vol la societat és més i més presó. Per la qual cosa, l'únic que has de fer és agafar les darreres reformes que s'han produït al Codi Penal. Codi Penal de 1995, que bueno, faig en broma, però us ho faig en sèrio també. Sabeu quantes reformes porta el Codi Penal de 1995, el Codi de la Democràcia?
4: 15 o 20, una cosa
5: molt. 57 a dia d'avui. Llavors, tota aquesta transformació progressiva del Codi Penal, bàsicament, sobretot a partir de les reformes de 2010 i de 2015, és per incrementar la càrrega punitiva. Dius, què vol la societat? La societat vol més pena de presó. I entenc que el Codi Penal votat al Parlament és un bon intèrpret del que vol la societat. Vol la societat que aquesta gent es reinserti? Doncs mira, si es reinserta, a la societat no li està malament que reinserti, però si no es reinserta, el que vol és que compleixi la pena. I estem arribant a una exacerbació punitiva que no sé on ens portarà. Potser una mica anecdòtic, però penseu aquest judici que s'està fent aquests dies contra un exministre aficionat a les senyores i al tràfic de sobres, sembla ser. Se li estan demanant 30 anys de presó només per aquest delicte, la pena de dos assassinats. La resposta a la pregunta que vol la societat sembla que el que vol sigui presó, i la reinserció és un efecte benèfic col·lateral que si bé serà ben rebut, però tampoc no li treu la son a ningú.
4: Clar, jo discrepo respecte a això, Xavier, en el sentit que si a la gent li formules la pregunta de manera adequada, la gent no vol que aquella persona torni a delinquir un cop ha complert la pena. Això t'ho contestaria en el 100% de les persones. És a dir, no vull que torni a passar això, no vull que hi hagi més víctimes, no vull que torni a cometre aquest delicte. I el tema és que hi ha un cert biaix cognitiu, no? Après, probablement, jo crec, no? Que té a veure amb que l'única manera, no? de pagar o de responsabilitzar-se és a través del càstig. I això és una cosa que hem après, és un aprenentatge, és a dir, té una dimensió completament cultural i és una resposta en aquest sentit apresa. Quan t'aproximes, per això parlava d'això, no? D'aproximar-se a l'espai presó, entendre, les persones que tenen l'oportunitat d'aproximar-se a l'espai penitenciari i a les persones que han estat a la presó, triguen molt poc en entendre la veritable eficàcia de la presó, no? Es pregunten de seguida si aquesta no és una resposta que hauria d'estar en crisi. Ho està des de l'acadèmia, evidentment, ho està des de fa molt de temps. Però el que vull plantejar és que crec que la societat no pot veure la realitat i, per tant, parteix d'aquest automatisme, perquè, com molt bé dius, estic totalment d'acord, a la gent li sembla poc i parla amb una certa banalitat del nombre d'anys, no? I parlen, doncs, és que són pocs anys, és que encara haurien de pagar més, és que, no? I pensen poc o pensem poc en aquest moment, en aquesta reacció punitiva que plantejaves tu, en realment els efectes que té estar a la presó, com el nombre d'anys efectivament ens van limitant també, no? En molts aspectes, en aspectes físics, cognitius, emocionals, i per tant com ens van fins i tot fent més mal, invalidant i impedint que després quan tornin aquestes persones a la societat realment puguin donar vida fora o lliure de delicte, perquè evidentment això és el que realment ens importa, que no tornin a cometre delictes, especialment quan aquests delictes són greus, no? Llavors jo crec que Sí, però el per què caldria matisar-lo, no? Caldria explicar-lo potser.
5: Bueno, jo la veritat és que no estic d'acord amb que no estiguem d'acord, perquè dius això i jo estic d'acord. El que passa és que jo crec que la gent vol que això no torni a passar, que el delicte no es torni a repetir, i el mecanisme que li ve al cap de la gent, i quan dic a la gent no ho dic intuïtivament, ho dic a lo que voten els representants de la gent al Parlament, però el que li ve al cap a la gent és la presó permanent revisable, no mitjans de conciliació ni justícia restaurativa. Llavors, a la pregunta què vol la gent, jo intento donar-li una resposta objectiva. La gent vol el que es vota al Parlament. Uh-huh. I el que s'aprova al Parlament. I em podeu dir, algú em pot dir, la reforma de 2015 és conseqüència de que aquell Parlament en aquell moment estava governat per el sector més conservador de la política. Però portem 9 anys ja del govern més progressiu de la galàxia i ningú no s'ha plantejat mai una revisió penal contra els criteris punitivistes del Codi de 2015.
3: Sembla que hi ha un cert consens. D'això m'ho diu una cosa, que són les dades de reincidència a Catalunya, perquè una mica tot això també està al mig del debat que estem fent, que és que se situa aproximadament en un 21%, és a dir, que de 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. Això són les dades que dona el Departament de Justícia, que semblen més bones, més positives del que potser la Vox Populi atribuiria, no? Hi ha una sensació, crec jo, no sé com ho veieu vosaltres, de que potser gairebé que és al revés, no? Que la majoria hi tornen, no? I en canvi, segons el que diuen les dades, la majoria no hi tornen, no? Per tant, potser falta, faig una mica advocat del diable, no? Una certa presumpció, no sé si d'innocència, però sí de segona oportunitat, no? De pensar, escolta'm, això pot anar bé en la majoria dels casos, no? Ja donem per descomptat, no, ahir, que això anirà malament, no?
4: Sí, a veure, és interessant. Catalunya, en aquest sentit, fa uns quants anys ja que publica de forma, diguem, per constant aquestes dades de reincidència, que són positives, que és veritat que cal, com sempre, analitzar una mica de prop com fem els estudis, que és el que estem analitzant, però en tot cas, tenir dades de reincidència ja és una bona notícia, perquè he de dir que fins fa relativament pocs anys no hi havia, i encara moltíssims països no tenen dades de reincidència, i sempre sospitava, no, que les dades de reincidència eren molt altes, i per tant jo recordo el primer any que Catalunya va treure unes dades al voltant del 30, i va ser, efectivament, no, doncs per recolzar també que la política, diguem, doncs, penitenciària que es porta, es pot considerar, no?, en certa manera exitosa, però clar, després t'has d'apropar també als fets delictius, no?, on tens major reincidència, on tens la tipologia, diguem, de delictes, potser segurament serà una qüestió important. Llavors, és cert, estava pensant, mentre pensava en el que parlaríem avui, en alguns delictes concrets, com poden ser els delictes sexuals, que es parla ara d'un creixement, no? Que jo crec que aquest creixement també s'ha de posar, s'ha de mirar amb una mica d'anàlisi, s'ha d'analitzar, perquè aquest creixement segurament no ens està parlant tant d'un increment dels delictes en si, sinó que el que ens està parlant és de, una consciència social molt més gran respecte de l'existència d'aquests delictes, és a dir, d'aquestes agressions. 2, els propis canvis del Codi Penal, que probablement el que abans eren faltes ara són delictes, i etcètera, hi ha canvis en aquest sentit. 3, els mecanismes, diguem, no?, doncs per denunciar, la capacitat de donar resposta del propi sistema. Per tant, en aquest sentit hem d'anar sempre a cada dada s'ha d'analitzar bé i ben analitzada, no? I en aquest sentit, què estem dient quan parlem, doncs, per exemple, això, no?, del creixement dels delictes sexuals, perquè és bastant difícil de pensar que ara hi hagi més delictes que fa 50 anys o que fa 100 anys, especialment els sexuals, que sempre s'han donat especialment en àmbits privats, és a dir, dins la casa i amb persones properes o molt properes a la família, no? Per tant, el que vull dir és que les dades s'han d'analitzar, s'han de mirar, s'han de valorar i, evidentment, una reincidència del 20% és positiva, però sempre seria interessant veure on estem tenint més reincidència, on menys, per la tipologia delictiva i com es treballa de manera específica, diguem, cada tipologia, que per mi és l'interessant.
3: És evident que aquest és un tema que segurament està poc pensat a l'esfera pública, poc reflexionat, i per això ens ha agradat tant poder comentar amb en Xavier Melero i amb la Aïda Rodríguez, doncs, aquestes qüestions arran, com dèiem al principi, de la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya aquest mes de febrer. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí al Valors a l'Alça i fins la propera.
5: Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Adéu.
6: Estàs escoltant Valors a l'Alça,

0: Una vegada al mes sortim de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per descobrir santuaris naturals que queden més a prop o més lluny de casa. Com sempre, ho fem de la mà de Josep Gordi, perquè en la seva companyia tot això és molt millor. Com està, Josep? Ben tornat.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: Igualment. Avui hem de travessar una mica de mar, em sembla.
1: Sí, avui ens en anem fins a l'illa de Sardenya, en concret fins al sud de l'illa de Sardenya.
0: Què hi ha en aquest espai?
1: Doncs hi ha un oliverar monumental que s'anomena Sortu Mannu, que en llengua sarda vol dir l'or gran, o el gran hort, que en el fons vol dir un verger, és a dir, un espai on predominen les oliveres. N'hi ha al voltant d'unes 700 agrupades en petits grups o com a individus aïllats, moltes de les quals són pluricentenàries i també, evidentment, entremig n'hi ha algunes de joves.
0: Què té d'especial, a banda d'això que ens acabes de dir, aquest oliverar?
1: El caràcter d'oliveres molt longeves ja és peculiar, però enmig d'aquest oliverar apareix una olivera envoltada per una tanca de fusta i quan t'hi apropes, ràpidament, t'adones que som davant d'un arbre molt peculiar.
0: Per què?
1: Abans de res, perquè té un cartell de presentació. I aquest cartell t'anuncia que es tracta d'un arbre catalogat com a monumental a escala de l'estat italià. Uh-huh. I a més, i això és un element que ens genera proximitat, s'anomena sa reina, la reina dels arbres, no? I és que es calcula que té al voltant d'un miler d'anys que porta vivint. També són espectaculars la seva forma i les dimensions de la seva soca i del seu tronc.
0: Ara em faràs buscar fotografies. Explica'ns en quin sentit, com el descriuries?
1: Un dels elements més notables és que la circumferència de la seva soca, no sé si ens ho imaginem prou bé, fa ni més ni menys que 16 metres. És a dir, per tant, una base de l'arbre molt important. I a partir d'aquí s'enfilen fins a on comença a bifurcar-se el tronc per donar lloc a la capçada, amb un conjunt de troncs i d'espais buits, quasi bé com en forma d'espiral, que generen una visió molt peculiar d'aquest tronc, no? És com si fos un espai que gira sobre ell mateix en el que s'alternen cavitats i trossos de tronc, no? I tot plegat doncs genera una forma molt curiosa que ens parla de l'antiguitat d'aquest arbre, del sofriment que ha patit doncs, al llarg de tants segles, però que, malgrat aquesta escorça, s'eleva fins als 8 metres i té una capçada plena de verd i plena en el seu moment d'olives i, per tant, es tracta d'un arbre plenament productiu.
0: He de dir que l'has escrit a la perfecció, perquè estava mirant les imatges en paral·lel mentre t'escoltava, i és tal qual això, quin arbre més especial, no?
1: Sí. Les oliveres són aquest arbre mediterrani adaptat a la sequera, a totes les peculiaritats de la nostra climatologia, i per tant són com veritables resistents de la vida mediterrània.
0: Crec que ens anirà bé posar-hi una mica de música, això?
1: Sí, us proposo escoltar una cançó que sempre m'ha agradat com comença, no? Perquè diu «Mon cor estima un arbre», tot i que fa referència al pi de Formentor, però en aquest poema que canta la Maria del Mar Bonet també s'esmenta la reialesa de l'arbre. Per tant, de reina a reialesa m'ha semblat que ho podíem lligar. Per tant, escoltem el pi de Formentor.

0: Maria del Mar Bonet, que per cert està celebrant 60 anys de carrera musical, que també, déu-n'hi-do, són anys.
1: I tant.
0: Una trajectòria com aquesta. Tornem a ser reina. Josep, sí. Què se sent davant d'una olivera d'aquestes magnituds?
1: Bueno, primer tens la sensació d'estar amb un arbre únic, no? Els estudiosos italians diuen que és l'olivera més gran i vella de tota la Mediterrània. És una afirmació molt contundent, però jo que he vist les oliveres mil·lenàries d'Ulldecona o l'Oparot, que és una altra olivera que hi ha a Horta de Sant Joan, doncs segurament podria estar d'acord amb aquesta afirmació perquè és molt més espectacular que les que he vist.
0: I després hi ha aquestes formes, no?, que ens escrivies, tant sí. Del tronc, les sí. Branques...
1: I després hi ha una altra qüestió, que és com... Clar, l'olivera és un arbre de fruit i ve al cap quantes generacions, perquè estem parlant de segles, no?, quantes generacions s'han dedicat quan arriben els primers freds de la tardor o de l'hivern, han recollit les oliveres i les han portat cap al trull per fer oli o les han posat en remull per menjar més tard. Per tant, som davant d'un arbre que ha alimentat generacions de famílies i que, d'altra part, segurament també ha acollit sota la seva ombra pastors, perquè moltes vegades el sotabosc de les oliveres doncs es pasturaven i qualsevol passavolant que volia reposar a l'esquena d'aquest tronc mil·lenari.
0: Home, deu fer una bona ombra, veient les dimensions d'aquesta olivera. Sí. Per acabar, Josep, de parlar de sa reina, què que vol citar Mancuso?
1: Sí, aquest biòleg, aquest investigador i divulgador dels arbres i del món vegetal, en el fons, gràcies a que cita aquesta sa reina en un dels seus llibres, vaig anar a veure-la perquè doncs, em feia gràcia, i diu una cosa que em fa pensar, no? Ell acaba donant a l'arbre quasi bé valors orgànics o de persona, no? I diu, l'olivera es creu immortal, perquè té aquesta llarga història darrere seu i perquè no tens cap element que et faci pensar que caurà d'aquí uns anys, perquè està en plenitud de forces. I llavors afegeix que no hi ha cap animal, per gros que sigui, que transmeti aquesta idea de poder, no? Per tant, moltes vegades, com animals que som nosaltres, ens associem o busquem paral·lelismes amb altres animals, no? I els donem valor de poder, l'àliga, el lleó, etc, etc. I poques vegades busquem versemblança o busquem proximitat amb els arbres, no? I em feia gràcia enfatitzar aquestes paraules de Mancuso en el sentit de que l'arbre transmet força, poder i reialesa en aquest cas per ser un dels éssers més importants que hi ha a la capa de la Terra i més en el món mediterrani.
0: Clar, estem acostumats a que ens portis a boscos, a alguns cims. Com és que parlem d'aquesta olivera i d'aquest oliverà en general com a santuari natural?
1: Doncs perquè les oliveres són arbres sagrats des de temps immemorial. Ho són per les tres religions monoteístes, pels jueus, pels cristians i pels musulmans, doncs la consideren un arbre sagrat. I en l'antiguitat també ho era. En la Grècia clàssica, al costat del Partenó i de molts altres temples, era fàcil trobar oliveres, no? I això també va lligat amb l'oli, no? O sigui, l'oli no només és un aliment o un condiment, sinó que tenia un valor simbòlic molt important. Penseu que en el món clàssic servia per ungir els reis o els atletes, i en el món del cristianisme, per exemple, apareix en sagraments, com en el baptisme, en l'unció dels malalts, en l'ordenació sacerdotal. Per tant, L'arbre de per si ja és sagrat, un oliverà encara és més important, i recordar el valor religiós o espiritual o simbòlic que té l'oli, em semblava que feia mereixedor aquest oliverà d'estar aquí, en aquesta secció.
0: Haurem d'anar a Sardenya.
1: Evidentment.
0: Josep, amb quina música acabarem?
1: Sempre m'agrada acabar amb músiques festives i més en temps primaveral. Us he buscat una cançó que parla de la relació entre el món rural i la ciutat, d'un duet que es diu Analosa, una cançó que es diu Flors i Violes, que és això, una gent que canta en folk i que ho fan molt bé i que donen aquesta alegria vital, no?, de relacionar-se amb tot el que ens envolta.
0: Josep, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Fins la

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
1: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien les reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem al país, no?
0: De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
1: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política que hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que vèiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018, és quan vam fer el primer simposi.
0: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
1: L'esperit de les Llunes, el títol complet és Llunes del Simposi, és a dir, la Lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les Llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la Lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
0: Doncs serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana que haurien de regir-la, vaja?
1: Sentit comú. No el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats amb això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança, no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant

0: gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny, entrada lliure.
0: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Un llibre d'Orhan Pamuk representa sempre una immersió en la història i un pont entre Orient i Occident. Nits de pesta és una epopeia històrica, hipnòtica i meticulosa ambientada a Minger, una illa fictícia al vell mig del Mediterrani durant una epidèmia de pesta al 1901. La illa és la 29a província de l'Imperi Otomà. El sultà Abdulhamid, preocupat pels estralls que l'epidèmia provoca en la població, hi envia el seu inspector sanitari en cap, Bonkoski Pasha, i el jove i occidentalitzat doctor Nuri, que viatja acompanyat de la seva dona, la princesa Pakizeh, neboda del sultà. A Minger hi trobarem també un governador desbordat per la situació i un jove oficial de l'exèrcit. Amb aquests personatges, Pamuk tegeix una trama que explora la naturalesa humana davant l'adversitat i reflecteix el conflicte permanent entre la ignorància i el progrés. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepúsculo de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepuscle de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. La pesta és l'element vertebrador de la novel·la, una força incontrolable que colpeja per igual rics i pobres, musulmans i cristians. Les dificultats de les autoritats per fer complir la quarantena permeten a Pamuk reflexionar sobre el paper de la religió en la vida pública. El text analitza el poder, el nacionalisme i la resistència a la ciència de manera molt directa. Mentre els cristians acaten el confinament, part de la població musulmana segueix les indicacions del xeic Hamdullah, que sosté que l'únic refugi davant la plaga és la fe d'Allah. Tot i ser un viatge al passat, la novel·la retrata amb precisió el present. Descriu històries de supervivència en una atmosfera asfixiant on les insurreccions polítiques i els assassinats conviuen en demandes de llibertat i actes d'amor i heroisme. El relat adopta un punt de vista femení singular. Està escrit per una historiadora fictícia que es basa en les cartes que la princesa Pasiquer enviava a la seva germana. La Pasiquer, una dona instruïda i lectora, relata principalment el que li explica el seu marit, ja que la seva condició de dona l'impedeix sorgir de palau. Amb aquest recurs literari, Pamuk critica l'opressió històrica i actual de les dones en determinades societats. Com és habitual en l'obra de Pamuk, la narració sorprèn a cada pas. Malgrat les seves més de 800 pàgines, la lectura atrapa el lector des del primer moment i no et deixa anar.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iBooks i Spotify. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Ràdio Montornès.
4: Continguts en xarxa.
5: Propostes en xarxa.
0: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes

Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Radio Montornès 91.2 FM.

0: Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

Hit us a reading on the 1202 program alarm.

0: alumnos.
1: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
3: Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts, benvingudes a selecció a Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Enigma, Kirpi, Lebuk, Michiko, entre molts altres. Comencem, i el tema que obre aquesta selecció a Espai d'avui és Nidala, de Western Thunder. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
0: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Hola, amb la policia?
3: Digue'm.

0: Sí, totes les tardes a les 5 la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
1: El meu ja me l'has robat, Mireia.
2: I m'he posat a pensar en tu.
3: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Poques figures han redefinit la música cinematogràfica contemporània amb tanta personalitat com Danny Elfman. Compositor, músic, cantautor i productor discogràfic, Elfman ha construït durant més de 40 anys una obra plenament reconeixible. Harmonies gòtiques, melodies circenses, cors infantils inquietants i una energia rítmica hereva tant del rock experimental com de la tradició simfònica. El seu nom ha quedat inseparablement associat al cinema de Tim Burton, però la seva trajectòria excedeix de llarg aquesta col·laboració històrica, acumulant una de les filmografies musicals més extenses i influents del cinema i superant el centenar de bandes sonores. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Daniel Robert Elfman va néixer el 29 de maig de 1953 a Los Angeles, en el si d'una família jueva d'origen rus, establerta al barri multicultural de Baldwin Hills. El seu pare, Milton Elfman, exercia com a professor, mentre que la seva mare, Blossom Bernstein, compaginava la docència amb l'escriptura. Blossom arribaria a desenvolupar una notable carrera literària i televisiva, i aquest fet va convertir l'entorn familiar en un espai especialment receptiu a les arts i a la narrativa audiovisual. Danny Elfman va ser el segon i últim fill del matrimoni. El seu germà gran, Richard, tindria una influència determinant en la seva formació artística posterior. Richard, cineasta, actor i creador escènic, seria anys més tard el fundador de la companyia teatral i musical The Mystic Knights of Oingo Boingo, plataforma decisiva en els inicis professionals de Danny. La infantesa d'Elfman no apuntava cap a una carrera musical convencional. Durant els primers anys mostrava més interès per la ciència i el cinema fantàstic que no pas per l'aprenentatge acadèmic de la música. Es passava llargues hores als cinemes de barri, descobrint bandes sonores compostes per figures com Bernard Herrmann i Frank Watchman, dues influències essencials en la seva futura escriptura orquestral.

Els seus pares intentaven que fes una formació musical reglada, el van matricular al conservatori i li van posar un professor particular. Tanmateix, Elfman va abandonar ràpidament els estudis tradicionals. La seva relació amb la teoria musical va ser sempre heterodoxa. Ell mateix ha reconegut en diverses ocasions que va aprendre composició de manera intuïtiva, escoltant discos, absorbint músiques del món i desenvolupant l'oïda fora dels circuits acadèmics. Comença a interessar-se per l'escena underground californiana, el teatre experimental i les músiques africanes. A començaments de la dècada dels 70, Elfman abandona temporalment els Estats Units i inicia un llarg període de viatges que marcarien profundament la seva sensibilitat artística. Instal·lat primer a França, entra en contacte amb companyies de carrer i amb músics itinerants vinculats a les avantguardes europees del moment. Poc després viatja per Ghana, Mali i altres regions de l'Àfrica Occidental, on descobreix estructures rítmiques i formes de percussió que influirien decisivament en la seva futura escriptura musical. Aquell contacte directe amb les polirítmies africanes modificaria completament la seva manera d'entendre la música.

Quan retorna a Los Angeles a mitjans dels anys 70, el seu germà gran, Richard, estava treballant en un projecte escènic tan excèntric com ambiciós, The Mystic Knights of Oingo Boingo. La companyia combinava teatre experimental, vodevil, cabaret, música jazz, rock, elements circenses i humor surrealista. Richard n'era el fundador i director artístic i va decidir col·laborar amb Danny realitzant les tasques d'intèrpret i arranjador musical. La formació es va convertir ràpidament en una de les propostes més singulars de l'escena underground. Les actuacions incorporaven disfresses grotesques, instruments poc habituals i una teatralitat inspirada tant en el cinema expressionista alemany com en el cabaret europeu de preguerra. A mesura que passava el temps, Danny anava assumint cada vegada més responsabilitats creatives fins a convertir-se en el principal compositor i líder musical del col·lectiu. L'any 1979, la formació es transforma en una banda de rock més convencional sota el nom d'Oingo Boingo. Richard abandona el projecte i Danny assumeix la direcció artística. Com a cantant, compositor i arranjador, desenvolupa un estil molt personal que barreja new wave, ska, punk i rock progressiu.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Durant aquella etapa, la formació publica 3 àlbums. Paral·lelament, Richard comença la producció de la pel·lícula experimental La zona prohibida, un musical surrealista rodat en blanc i negre. Danny participa activament com a compositor de la banda sonora i actor ocasional. El film, convertit posteriorment en obra de culte, representa el primer contacte de Danny amb la composició per a cinema. Tot i no posseir la formació musical reglada, Elfman demostrava ja una sorprenent capacitat de construir atmosferes musicals complexes. El seu llenguatge incorporava clares influències de Bernard Herrmann, col·laborador habitual d'Alfred Hitchcock, així com de Nino Rota i Igor Stravinsky. Danny era conegut principalment en l'escena musical alternativa, però una trobada inesperada amb un jove director anomenat Tim Burton canviaria definitivament el rumb de la seva carrera. L'any 1985, Burton preparava el seu primer llargmetratge important per la Warner, La gran aventura de Pee-wee. El jove cineasta coneixia l'univers extravagant d'Oingo Boingo. Malgrat la falta d'experiència del músic, el director insistí personalment perquè fos ell qui es fes càrrec de la banda sonora.

el músic no tenia cap experiència com a compositor simfònic i els executius de l'estudi van mostrar certes reticències. Elfman va enregistrar maquetes orquestrals amb l'ajut del també compositor Steve Burkett, guitarrista de la formació. La música va acabar convencent a Burton i a la Warner. El film va ser un èxit comercial i va obrir immediatament les portes de Hollywood al compositor. A partir d'aquell moment, la relació artística entre Burton i Elfman es va convertir en una de les col·laboracions més sòlides del cinema contemporani. El músic va participar progressivament en Beetlejuice, Batman, Eduardo Manos Tijeras, El retorn de Batman, Sleepy Hollow, La núvia cadàver, Charlie i la fàbrica de xocolata i Alicia al País de les Meravelles, entre altres produccions. Especialment transcendental va ser la seva feina per Batman, producció de l'any 1989. Tim Burton volia allunyar-se de la visió televisiva i caricaturesca del personatge creada als anys 60. Elfman va compondre un tema fosc i heroic que va redefinir musicalment el superheroi. La partitura va ser enregistrada per una gran orquestra simfònica. El tema principal de Batman és un dels més famosos del segle XX.

La seva col·laboració amb Burton va arribar al punt més emotiu amb Eduardo Manos Tijeras. La pel·lícula, protagonitzada per Johnny Depp i Winona Ryder, exigia una música capaç de transmetre innocència, melancolia i fantasia gòtica alhora. Elfman va escriure una de les seves obres més líriques, basada en cors femenins i textures orquestrals delicades. El mateix Elfman ha declarat en repetides ocasions que considera aquesta banda sonora com a una de les seves creacions més personals. Durant aquests anys, el compositor també va consolidar un mètode de treball molt específic. Tot i escriure les melodies i estructures principals, sovint comptava amb especialistes en orquestració per transformar les seves idees en partitures completes, compensant d'aquesta forma les seves deficiències per manca d'una formació musical reglada. Després de l'impacte internacional de Batman i Eduardo Manos Tijeras, Elfman deixa de ser percebut com a compositor de Tim Burton i inicia una expansió professional que el va convertir en un dels músics més sol·licitats de Hollywood. Entre els cineastes que col·laboren en ell en aquesta etapa destaquen Sam Raimi, Gus Van Sant, Barry Sonnenfeld, Rob Marshall i Ang Lee.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Una de les seves composicions més populars va arribar paradoxalment a la televisió. El 1989, el productor Matt Groening i el realitzador James L. Brooks li van encarregar el tema principal de la sèrie The Simpsons. Erdman va escriure una sintonia breu, accelerada i irònica que es va convertir en una de les melodies televisives més reconeixibles del món. Paral·lelament, continuava desenvolupant una intensa activitat cinematogràfica. Per Dick Tracy, dirigida i protagonitzada per Warren Beatty, va elaborar una partitura jazzística d'inspiració noir. A Darman, de Sam Raimi, va desplegar un llenguatge expressionista proper al terror gòtic. A Somersby i a Dolores Claiborne, L'ombra d'un crim, va demostrar també una notable contenció dramàtica. Una altra col·laboració especialment rellevant va ser amb el director Barry Sonnenfeld. Elfman va composar les bandes sonores de la trilogia d'Homes de Negre. Les seves composicions combinen humor, ciència-ficció i sofisticació orquestral amb una gran eficàcia narrativa. Durant aquests anys van arribar també els primers reconeixements. Elfman va ser nominat als Premis Oscar per El indomable Will Hunting, Homes de Negre, Big Fish i en Dick Harvey Milk.

Especialment destacada va ser la seva aportació a Big Fish, una nova col·laboració amb Burton, protagonitzada per Ewan McGregor i Albert Finney. Elfman, en aquest treball, abandona parcialment l'estètica gòtica habitual per construir una música càlida i nostàlgica, molt vinculada al relat sobre la memòria i la fabulació paterna. Però si hi ha una obra que sintetitza de manera gairebé perfecta l'univers creatiu de Danny Elfman, aquesta és, sens dubte, Malson abans de Nadal. Produïda i concebuda per Tim Burton i dirigida per Henry Selick, la pel·lícula es va convertir en una fita absoluta del cinema d'animació contemporani. El projecte va començar a gestar-se durant els anys 80, quan Burton va desenvolupar poemes, dibuixos i idees visuals inspirades en l'estètica gòtica nadalenca. Quan Disney va acceptar produir el film, Elfman va assumir no només compondre la banda sonora, sinó també totes les cançons del musical. Elfman va escriure la música i les lletres de peces com This is Halloween, What's This, Jack's Lament o Oogie Boogie's Song, i la seva veu va ser la veu cantada del protagonista Jack Skellington, personatge doblat en els diàlegs per l'actor Chris Sarandon, contribuint a l'expressivitat musical del film.

La banda sonora de Malson abans de Nadal es va convertir ràpidament en una obra de culte. L'èxit del film va ser inicialment moderat a taquilla, però amb els anys es va acabar convertint en una de les produccions més influents de Disney fora dels seus patrons tradicionals. La relació entre el músic i Disney va continuar amb altres projectes importants. Entre aquests destaquen Alicia, al País de les Meravelles, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura i especialment La núvia cadàver, codirigida per Tim Burton i Mike Johnson. En aquesta pel·lícula, Elfman torna a exercir simultàniament de compositor i cantant. El film, protagonitzat vocalment per Johnny Depp i Helena Bonham Carter, aprofundeix en les textures victorianes i melancòliques ja presents a Eduardo Manos Tijeras i Malson abans de Nadal. La partitura va obtenir una nominació als Premis de l'Acadèmia i va confirmar la plena maduresa artística del compositor. Però, paral·lelament a l'èxit professional, la seva vida personal també experimentava transformacions importants marcades per relacions sentimentals complexes i una progressiva exposició pública. Hey! Give me a listen, you corpses of cheer, listos of

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Malgrat la seva notorietat pública, Danny Elfman ha mantingut tradicionalment una relació ambivalent amb la fama. A diferència d'altres compositors convertits en figures mediàtiques, Elfman sempre ha preferit preservar una certa discreció respecte a la seva vida privada. Danny Elfman és pare de 4 fills nascuts de diferents relacions. Una de les seves filles és Lola, vinculada també al món artístic i musical. L'any 2023 es va casar amb l'actriu Bridget Fonda, membre de la històrica família cinematogràfica vinculada a Henry Fonda, Peter Fonda i Jane Fonda. Bridget havia desenvolupat una destacada carrera a finals dels anys 90 i inicis dels 2000, amb films com Dona blanca soltera busca, L'assassina i especialment Jackie Brown, sota la direcció de Tarantino. La parella va tenir un fill, Oliver Milton. Després del matrimoni, Bridget es va retirar pràcticament de la interpretació i va adoptar un perfil molt discret. Elfman, per la seva banda, va començar a reduir l'activitat relacionada amb les gires musicals i les aparicions públiques. Diversos crítics han descrit la col·laboració Barton-Elfman com a una de les associacions més simbiòtiques del cinema contemporani, comparable a les de Sergio Leone, Ennio Morricone o Steven Spielberg i John Williams.

En l'àmbit ideològic, Elfman ha expressat reiteradament posicions favorables als drets civils, a la llibertat creativa i a les diverses causes progressistes relacionades amb la cultura i l'educació artística. Després de dècades sotmès als ritmes intensius de la producció cinematogràfica, el compositor sent la necessitat de reinventar-se com a creador. Un dels moments més significatius d'aquesta nova etapa arriba amb la composició de peces simfòniques per a auditoris i sales de concerts. Elfman comença a escriure obres escrites per a una interpretació clàssica. Destaquem Serenada Schizofrana, estrenada al Carnegie Hall de Nova York. L'any 2021 va sorprendre novament amb la publicació de l'àlbum Big Mess, el primer disc com a solista de la seva carrera, fora d'Oingo Boingo, el seu univers sonor, acabat transcendint de les pròpies pel·lícules. En molts casos, la música d'Elfman és avui tan reconeixible com les imatges de Burton. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana, amb Jaume Escala.
3: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Per tu, que t'agrada el jazz, ara comença Sit Jazz. Recomanacions didàctiques i musicals.
2: Toni Solà, Ivo Uller, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Joan Balaguer i Pere Pons.
1: Col·laboració especial de
3: Jazz Pianist and Vocalist Maria Kim.
1: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
2: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.
3: Alto saxofón, Jackie McLean.

0: Al Sitges tenim els millors col·laboradors.
1: Hola, sóc en Joan Balaguer des del Xac de la Ràdio, on cuinem normalment programes de música country, però quinzenalment tenim el goig de poder contribuir a aquest fantàstic programa de jazz, el Sitges, amb Víctor Oller. La setmana passada, bé, fa 15 dies, quan estava preparant el tema del Lou Bennett, vaig veure que hi havia unes col·laboracions molt interessants amb en René Thomas, un gran mestre de la guitarra.

I avui no me n'he pogut estar de seleccionar una cançó d'en René Thomas. Però abans d'escoltar-la, posem-nos en context. Imagineu-vos la ciutat de Nova York a finals dels anys 50. Un jove guitarrista belga, pràcticament desconegut als Estats Units, camina pels clubs de jazz de Manhattan. Porta la seva Gibson ES-150 sota el braç i el gran Sonny Rollins l'escolta una nit, es queda bocabadat i li diu: "Aquest noi toca amb el cor a les mans." Aquell guitarrista era, sí, René Thomas. Tenia gaires diners, la llegenda diu que per la seva gran sessió d'enregistrament a Nova York el 1958, el productor Orrin Kipnews va haver de buscar-li una guitarra de préstec a correcuita perquè la seva tenia problemes d'afinació, però en René no li calia res més. La seva ment anava més ràpid que les cordes i el millor exemple d'aquesta urgència creativa és el tema que ens ocupa, Spontaneous Effort. Vaja, un esforç espontani. El títol no és cap casualitat, defineix exactament com es va cuinar aquesta obra mestra del hard bop. Pura pulsió, sense gaire assaig previ, confiant cegament en això que és tan important al món del jazz, que és el talent aplegat a l'estudi. Per aquesta peça que escoltem inclosa a l'àlbum Strings of Fire, editat originàriament com a René Thomas Quintet, en Thomas es va envoltar d'una autèntica formació de luxe de l'escena de Nova York d'aquell moment. J.R. Monterosse, el saxo tenor, en Hod O'Brien al piano, en Teddy Kotick al contrabaix i l'Albert Tutti Heath a la bateria. Que tingueu una molt bona setmana plena de bona música. Així doncs us deixo amb aquest Spontaneous Effort d'en René Thomas, que sona així de bé.

0: Als Sitges tenim els millors col·laboradors.
1: Hola a tots, de nou Enric Alegre, clarinetista, saxofonista i director del Freddy Jazz Band. Per aquest gran programa de Víctor Oller, Sitges, anem a posar recomanació del gran tema que es diu Stolen Moments. Un blues menor brutal que agafa una atmosfera i un clímax molt, molt important, com tot el que fa Oliver Nelson. És un dels grans temes que s'han tocat dins de la història del jazz, podríem dir des de la tercera meitat del segle XX. Com no, tenim Freddie Hubbard a la trompeta, Eric Dolphy al saxo alt, Oliver Nelson al tenor, Josh Barrow, saxo baríton, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabaix i en Roy Haynes a la bateria.

0: Als Sitges de Víctor Oller tenim les millors col·laboradores.
1: Hola, amics del Sitges. Soc la Marta Sierra, violinista de jazz de Barcelona, i avui us faig la recomanació del tema Embraceable You, un estàndard de George Gershwin. Una d'aquelles melodies que sembla existir fora del temps. El que fa especial aquesta peça és la seva senzillesa aparent, una línia melòdica dolça que els músics utilitzen com a espai per expressar-se lliurement. Cada versió és diferent, però totes conserven aquesta sensació d'intimitat. És una cançó sobre el desig de proximitat, de connexió, i el jazz li dona una dimensió improvisada i viva. Escoltar Embraceable You és com entrar en una conversa sincera, elegant i carregada.

Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sitges de Víctor Oller. Us parla Toni Solà. Bé, avui m'agradaria recomanar-vos a un gran artista, gran saxofonista, que ens va deixar molt d'hora. Estem parlant del gran Wardle Gray.

un gran saxofonista que venia de l'escola de Lester Young, però que va evolucionar cap al bebop. I van ser molt famosos les seves batalles de saxofó tenor amb el gran Dexter Gordon. Això va quedar reflectit en un tema que es deia The Chase, a persecució. Aquí el teníem amb una gravació de 1946, que estava en plena forma. Ell va morir, malauradament, com us deia, 1955, d'una sobredosi. Van trobar el seu cadàver al desert, a les afores de la ciutat de Las Vegas. I anys després, molts anys després, Dexter Gordon, en una entrevista, va declarar que se'ls va morir de sobredosi i per por a que la policia els detingués, els van deixar allà. Una història una mica trista. Però, bueno, aquí el tenim amb un tema fantàstic, acompanyat del gran Dodo Barbarossa al piano, Red Callender al contrabaix i Harold Doc West a la bateria. El tema que ens interpreten és un tema magnífic. Easy Swing.

0: Ei, què tal, bonics? Què tal? Aquí Òscar Font per portar-vos novament una dosi d'aquesta música excèntrica que ja no interessa a ningú, només a nosaltres, som uns friquis d'això i ens agrada això, però per sort ja desapareixerem i deixarem ja el món en mans d'unes músiques terribles, però nosaltres encara gaudim amb això que considerem que era el que estava bé. Avui us porto música d'un senyor excèntric també, que és el senyor Leon Redbone.
1: Take your highways, your byways, your broadways, your broadways, but give me all Main Street down home.
0: Leon Redbone era un pájaro molt raro. És un tio que es va fer conèixer als anys 70 al Canadà i cantava amb una veu molt greu i anava amb unes ulleres fosques i ningú sabia massa d'on havia sortit aquest tio. Li encantava mantenir aquest misteri i llavors va un tio misteriós fins que va morir. No es deixava fer masses entrevistes i el tio anava apareixent de tant en quant reivindicant tot aquest estil així de jazz tradicional, una mica de blues, ragtime.
1: Did you ever feel as though you were...
0: Doncs avui us porto un d'aquests temes interpretat pel senyor Leon Redbone. Un tema de l'any 1924 que porta per títol I'll see you in my dreams, et veuré en els meus somnis. És un tema també així nostàlgic i preciós, i cantat per ell, doncs encara més bonic. Vull dir, si no el coneixíeu a Leon Redbone, fareu bé de parar l'orella i escoltar aquest tema sencer perquè penso que us agradarà molt. Així doncs us deixo amb aquest fantàstic I'll see you in my dreams.

0: Hola, sóc en Marc Ferrer. Salutacions a oients i equip del Sitges amb Víctor Oller. Avui us recomano anar a un dels racons més sagrats del cançoner americà, el conegut Great American Songbook. Parlem del tema All the Things You Are, una peça escrita l'any 1939 pel gran Jerome Kern.
1: You are the promised kiss of springtime.
0: Una cançó escrita pel musical de Broadway Very Warm for Me. Tot i que el musical no va tenir gaire èxit, la cançó va esdevenir una obra mestra instantània. Però avui el protagonista és el pianista Kenny Werner. Nascut a Brooklyn, l'any 1951 no és només un virtuós del piano, sinó un dels més grans pensadors del jazz modern. És mundialment conegut pel seu llibre Effortless Mastery, el mestratge sense esforç, una mena de bíblia espiritual per a músics on proposa tocar des de l'alliberament de l'ego i la pura intuïció. I això és exactament el que aplica al seu piano. Ens situem a l'àlbum titulat Form and Fantasy, gravant amb el seu trio pel prestigiós segell discogràfic Sunnyside. Aquest disc és una lliçó magistral de com agafar l'estructura d'un estàndard clàssic i portar-lo cap al terreny de la llibertat interactiva. Per aquesta aventura, Werner es va envoltar de dos gegants que comparteixen perfectament la seva filosofia.

Ja suposo que haureu anat observant que al llarg d'aquesta temporada majoritàriament us he anat fent propostes de música per a gran format, per a Big Band. Avui no serà menys, però veureu que serà un format més petit.

A principis dels anys 90, a Pamplona, un grup de músics interessats en el jazz i concretament en el format de la Big Band van muntar el que seria la Irunya Big Band, que va durar doncs uns quants anys, i van enregistrar un parell de referències. A la direcció hi havia el Iñaki Azcunce i va passar doncs gent molt diversa, que són grans músics com el Víctor de Diego, el Miquel Andueza, etc. L'any 1995 van editar un disc anomenat Agur Jaunak, cançó popular basca que l'Iñaki Azcunce va adaptar per a Big Band. Jo us proposo una delícia que es troba al mig del disc i que és una peça, és un original del Iñaki Azcunce, que porta per títol Hasta luego, señor Maya, però que no és per a Big Band, és una obra per a quartet de saxofons, i això és el que us proposo avui, aquesta peça d'orfebreria d'aquest CD que val molt la pena escoltar, però que avui us deixo amb aquest Hasta luego, señor Maya, de la Irunya Big Band, dirigida per Iñaki Azcunce. Una forta abraçada jazzística i fins la

Molt bones, amigues i amics del Sitges. Pere Pons, una setmana més amb vosaltres, amb una nova recomanació. En aquest cas, des de les Illes Balears, des de Palma de Mallorca, el contrabaixista Pere Bujosa ha signat el seu cinquè treball discogràfic. En companyia de Xavi Torres al piano i de Joan Terol a la bateria, Illes Sonores volum 1 és el títol genèric d'aquest treball tan acurat, ambiciós i singular. És un treball on ha volgut fer un repàs sonor a la musicalitat de les illes a través de peces com variacions, com el preludi número 20 de Chopin o com el tema Viure sense tu d'Antònia Font, entre altres, passats pels sedars del jazz, de la música de cambra, de la música contemporània, a aquest joc en format de trio. I una de les peces que també formen part d'aquest treball discogràfic, Illes Sonores volum 1, és aquesta peça que es diu Mallorca. I que està manllevada del repertori d'Isaac Albéniz. Una revisió i que Pere Bujosa, juntament amb Xavi Torres i Joan Terol, li donen la seva pròpia perspectiva.

Aquesta és una mostra d'aquest cinquè treball de Pere Bojosa, aquest Illes Sonores volum 1, dedicat a les Illes Balears i a Mallorca en particular.

Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui és la del bateria Pep Mula i el seu darrer treball i tercer disc liderant aquest magnífic quintet, sota el títol d'Elixir, i que el formen 8 composicions originals que aboquen un autèntic elixir sonor amb melodies líriques i improvisacions magnífiques d'aquests 5 músics, que són Pep Mula a la bateria i a la composició, Xema Riera al piano, Marc Cuevas al contrabaix, Jordi Matas a la guitarra i Miguel Pincho Villar al saxo tenor. I és que el proper diumenge 31 de maig els podreu veure en directe a les 7 de la tarda al Club de Sitges, dintre el cicle de Jazz al Club. Podeu aconseguir les entrades anticipades a www.sitgesjazzlab.com. De moment, n'escoltarem el tema que dona títol a l'àlbum, Elixir, i que espero que us agradi. Que tingueu molt bona setmana i, sobretot, molt jazz.

0: Recorda, ja pots recuperar els Sitges d'avui a iVox.com.
1: Hola, sóc Quim Oller, trompetista. Avui m'agradaria recomanar-vos un disc una mica diferent, més contemporani. Es tracta del trompetista Adam O'Farrell, un trompetista que experimenta textures molt diferents, és un gran improvisador, però a l'hora de buscar altres tipus de complexitat estètiques, trenca aquestes barreres, segurament que estem més acostumats del jazz tradicional, d'aquesta estètica de tema, exposició de tema, solos, reexposició, sinó que realment jugués amb aquest punt de buscar colors i de buscar una estètica, tot un tema sencer. Concretament, m'agradaria recomanar-vos un disc que es diu Elephant i un tema que es diu Thank You So Much.